0: perquè fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Bona nit.
3: És l'hora del pati.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
6: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
5: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
4: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.
2: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.
3: És l'hora del pati.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
5: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
5: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
3: Què?
4: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
4: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
4: Boadella i les Escaules.
6: Més informació al web Vila amb B alta, .cat, /festival, -mig, fem, -mig, muga.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Aquest estiu, refresca't com mai.
2: Aquabrava.
1: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
2: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
1: A Aquabrava.
3: Si realment estima Girona, apunta.

0: Radio Vila Sacra.
1: Eternament. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Eternament.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí.
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Què necessites avui?
5: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
4: Molt bé, no?
6: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
3: Hola, soc Ana Benaví. El poema que he escrit es diu L'avi i el tractor, i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és rimarem els tractors. L'avi i el tractor. Havia llaurat amb l'avi fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina, i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'avi per poder-lo remuntar. L'avi es va clavar de pot. No avançava ni un pas. No ve prou les cries ara. Harry, que no arrencaràs. El rebre xuriacades. Brama, l'ase, a mi no. Mira si amb descarretades pots fer caminar el tractor.
2: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Abonar-se a Saba és un win-win.
3: Un què?
2: Un win.
3: Un o dos?
2: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
3: Apa, quin win!
2: Doble win, doble d'avantatges.
4: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: intereses ajenos, da igual el precio, da igual todo. El pelota nunca se mancha.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulises.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, és meva.
3: Meva, meva, és meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!

0: informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: La clau de volta. Es pot aturar el creixement d'un forat negre?
3: Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic.
4: Un podria pensar que res no hauria d'impedir que un forat negre supermassiu continués menjant material i, per tant, guanyant massa i creixent. Però, de fet, el pitjor enemic d'un forat negre és ell mateix. El mateix forat negre és el que acaba tancant la boca. I això passa perquè quan un forat negre supermassiu creix, quan mengen material, s'envolten al voltant d'un disc de material que cau en espiral. Doncs quan un forat negre és massa gros, aquest disc de material que cau en espiral també és massa gros, té massa, i creiem que col·lapsa, es fragmenta aquest disc, i per tant deixaria de caure immaterial en el forat negre, i el mateix forat negre doncs es quedaria sense aliment i deixaria de créixer.
2: És Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les exportacions catalanes creixen un 2% fins al maig i van camí de superar de nou els 100.000 milions d'euros quan acabi l'any. Malgrat la guerra aranzelària, recuperen amb força les vendes als Estats Units, que pugen, Climent Sabater, un 10%.
2: Un sector alt de les empreses catalanes que venen a l'estranger que ha rebut sense gaire preocupació l'enèsim i últim anunci de Donald Trump sobre els arancels, com destaca el director general de l'Associació d'Empreses Industrials Exportadores, AMEC, en Joan Tristany.
3: No canviarà els efectes amb el sector, amb les exportacions catalanes als Estats Units, que per cert, en aquests 5 primers mesos de l'any han augmentat quasi un 9% respecte als 5 primers mesos de l'any passat.
2: Es recuperen amb força i creixen un 10% les exportacions als Estats Units i a la vegada el conflicte a l'Iran penalitza i cauen un 17% les vendes a l'Orient Mitjà.
3: Doncs amb el cas d'Orient Mitjà, aquests 5 primers mesos de l'any, les exportacions catalanes a Orient Mitjà han disminuït quasi un 17%, perquè les regles no són clares.
2: El sector químic lidera les exportacions, seguit dels béns d'equip i l'alimentari. Creixen amb força les vendes a Amèrica del Sud amb l'acord del Mercosur actiu. I amb un augment del 2% en el que portem d'any, el valor de les exportacions s'enfila als 42.000 milions i pot tornar a superar els 100.000 milions en vendes a finals d'any.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Escolta.
4: Cantito de Cadaqués.
6: Carrer Vigilant número 8.
7: Especialitats de peix, carn i marisc.
4: Espai Gourmet.
6: Imprescindible reserva al 972259070.
4: Cantito de Cadaqués.
6: Totes les bones sensacions del bon menjar.
8: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre, aquest programa que intenta gratar una mica, espigolar tot allò que passa entorn del món de la literatura. Avui amb un autor, amb un veterà com Xavier Fabrés, 74 anys, que no para de produir obres interessantíssimes. Avui en comentarem tantes com tres, i totes tres han sortit en l'últim semestre. A finals de l'any passat, a finals de 2023, Editorial Gavarres, en la nova col·lecció que es diu Periodismes, publicava El tresor de la Vajol, una excel·lent crònica dels últims dies de la República, el fet de què va significar aquella mina Canta en terme municipal de la Vajol, a pocs quilòmetres de la frontera, però en definitiva, una crònica d'aquells dies, d'aquells mesos, del final d'un règim i l'inici d'un altre, i com ho va patir la gent. Ha publicat, ara fa poques setmanes, pocs mesos, perquè era el mes de març, abril, que sortia, la mateixa Editorial Gavarres, en aquest cas col·lecció narratives, Motel Empordà, elogi de l'amor estable. Un elogi, sobretot, a un projecte gastronòmic. Ara que els restaurants d'èlit estan tan i tan de moda, doncs és un recordatori a un projecte que naixia a primers dels anys 60 a Figueres mateix, el Motel Empordà. I ha publicat llavors també una mica de ficció narrativa, narrativa en breu, narrativa curta, L'or perdut dels llimoners i altres narracions, a l'editorial de la L. Geminada, o edicions de la L. Geminada. Xavier Fabrés, és un plaer tenir-lo als oficis del llibre. Què tal, com aneu?
2: Igualment, salutacions cordials.
1: Déu-n'hi-do, jo deia, no pareu. Jo em pensava que la gent gran, quan arriba a 60 llargs, 70 anys, el que fa és reposar, prendre una mica de vida contemplativa i veure com transcorre el món al seu voltant. Però vostè, mireu, només els últims 6 mesos, 3 publicacions, El tresor de la Vajol, L'or perdut i Motel Empordà. Com és això?
2: Bueno, per començar, la quantitat no és el que compta, sinó la il·lusió amb què es fan els projectes, no? En segon lloc, un es considera gran o no, també és subjectiu, és a dir, també depèn de les il·lusions que posi en allò que fa, no? Jo sempre he estat allò que se'n diu un escriptor prolífic, és a dir, sempre publicat amb freqüència, i també és veritat que de vegades són coincidències editorials de llibres que feia temps que estaven a la cua de la impremta i que al final casualment surten al mateix temps, no? Però vaja, això, aquesta llufa que tothom em penja d'escriptor prolífic, jo no la sento així. Jo vaig fent, també descanso, també faig altres coses, però no sé, jo sóc periodista i escriptor de vocació i per tant m'hi dedico.
1: Anem a pams, doncs. M'agradaria comentar una mica aquests últims projectes que heu publicat. El tresor de la Vajol. Aquí anem a fer una mica d'història sobre el final de la Guerra Civil. El tresor de la Vajol està emmarcat, o té de protagonista sobretot, la mina Canta, on s'hi va amagar part del patrimoni de la República i de la Generalitat en aquelles últimes setmanes de conflicte, en aquell èxode dramàtic on més de mig milió de refugiats va travessar la frontera. Explicam una mica les motivacions, el perquè del tresor de la Vajol.
2: És molt senzill. Jo l'any 79, al moment del 40 aniversari de la retirada republicana del 1939, jo treballava de corresponsal a Barcelona i a Catalunya del diari L'Independent de Perpinyà. I llavors allà el diari L'Independent se'ns va acudir a fer un reportatge històric amb entrevistes i fotos d'època, etc., sobre aquell 40 aniversari de la retirada, i ens vam endur una sorpresa colossal. fonamental, perquè en primer lloc l'impacte que va causar, molta gent, molts lectors ens deien que era la primera vegada que llegien un estudi sobre la retirada que no fos la versió oficial francesa. I en segon lloc ens vam adonar ja des de l'any 79, perquè aquella sèrie la vam escriure entre tres col·legues conjuntament, ens vam adonar que hi havia molt material inèdit i molt per gratar. Llavors jo des de l'any 79 he continuat mantenint l'interès per la retirada republicana de l'any 39. Vaig publicar un altre llibre que es diu Els últims dies d'Antonio Machado a Colliure, i he anat acumulant informació, he anat estudiant tot el que sortia, tot el que les noves revelacions que podien aparèixer, i al final ho he condensat amb aquest últim llibre, El tresor de la Vajol. El títol es refereix a aquest dipòsit de seguretat, a aquest búnquer que el govern de la República va habilitar a la mina subterrània de talc de la Vajol, però a part d'aquest leitmotiv del títol, el llibre és sobre el conjunt de la retirada d'aquelles poques setmanes de finals de gener i començaments de febrer del 1939. Avui en dia s'han de posar les coses en context, perquè si no moltes coses que passen en temps de guerra no s'entendrien, no? Aleshores, bé, en un determinat moment el govern de la República va evacuar els quadres del Prado i també les reserves d'or del Banc d'Espanya i altres finances del govern, les va evacuar de Madrid a València i a Cartagena, al mateix moment que el govern de la República marxava de Madrid cap a València, perquè Madrid era assetjada pels franquistes, no? Després de València, l'any 38, el govern de la República es va adonar que l'avenç de les tropes franquistes l'empenyien a traslladar-se un cop més cap a Barcelona. A Barcelona es va adonar, doncs, que l'empenyien cap a la frontera francesa. I en aquell moment el govern de la República va habilitar tres grans dipòsits de reserves econòmiques i obres d'art, que van ser el castell de Sant Ferran a Figueres, principalment perquè era el de més grans dimensions, el castell de Peralada per alguns quadres del Museu del Prado, i aquesta mina subterrània de la Vajol, que va ser especialment habilitada amb molta rapidesa i amb molt desplegament tècnic com a búnquer de seguretat per aquestes finances econòmiques i alguns quadres.
1: Hi ha molta llegenda a l'entorn d'aquelles setmanes i a l'evacuació d'aquestes obres d'art o d'aquestes reserves econòmiques. Fins i tot l'any 2007 hi va haver un treball molt lluat sobre, o amb el títol, del setè camió d'Assumpta Montellà, del qual se m'ha fet fins i tot un reportatge, un documental, ara no recordo si era el 30 Minuts o el programa que fos de Televisió de Catalunya. Unes tesis en aquell llibre i en aquell documental que vostè desmenteix amb aquest tresor de la Vajol, perquè no s'hi va amagar tot allò, o no es va perdre res d'allò que es va anar acumulant en aquests dipòsits, va?
2: En efecte, ja he dit fa un moment que al llarg dels anys, amb el pas dels anys, van apareixent noves informacions, i això permet anar perfilant les informacions anteriors, no? Per tant, és lògic que un treball publicat el 2024 pugui desmentir o pugui perfilar algunes coses que s'han dit durant els anys anteriors, no? De tota manera, tinguem en compte que aquella retirada no deixa de ser, i aquell final de la Guerra Civil no deixa de ser un moment de confusió en el qual de trasbals, en el qual no tot estava inventariat, no tot estava negre sobre blanc i no tot estava documentat. Hi havia moltes coses, doncs, que passaven com passaven, no? I aquesta és la dificultat, de vegades la manca de documentació formal, no?
1: Llegeixo en aquest llibre, o he intentat entendre, que Xavier Fabrés trenca una llança a favor de l'homenatge en aquells refugiats, homenatge pendent, perquè aquells milers i milers de ciutadans que fugien de temps pitjors, doncs no sé si se'ls ha acabat de fer honor, o l'honor que es mereixerien. Poseu d'exemple el memorial de Ribes Altes, que és datat de 2015.
2: Exactament.
1: Això fa 4 dies.
2: Sí, home, primer, una precisió important. Aquell èxode va ser el més important registrat a Europa durant el segle XX. Van ser 500.000 de persones que en pocs dies, de finals de gener i començaments de febrer, van passar aquesta frontera de Catalunya cap a França. Val a dir que d'aquest 500.000, la meitat eren civils i la meitat eren soldats. Aleshores, la versió oficial francesa de que França va fer el que va poder per acollir-los es va mantenir durant llargs anys, però s'ha demostrat, i jo ho explico en detall en el meu llibre, que aquella versió de que França va fer el que va poder és senzillament mentida. França podia acollir aquest 500.000 de persones en els camps militars francesos que estaven buits a tot el país i va preferir amuntegar-los unes platges en ple mes de febrer completament nues, sense cap instal·lació, i evacuar els civils amb vagons de bestiar cap a l'interior del país. Aquest és l'homenatge pendent, senzillament l'homenatge pendent és subratllar la veritat i desmentir les versions oficials sobre aquest fet, no? Llavors, com acabes de dir, aquest memorial de Ribes Altes, el Rosselló, a la Catalunya francesa és tot just del 2015, i van trigar molt a acceptar aquest homenatge pendent, no? També és veritat que el memorial de Ribes Altes és simultani al Museu de l'Exili de la Jonquera.
1: El MUME, el Museu de l'Exili de la Jonquera. De tot plegat se'n parla en aquest El Tresor de la Vajol. És el número 2 de la col·lecció Periodismes d'Editorial o Edicions Gavarres, a càrrec de Xavier Fabrés, que ja us ho dèiem al principi de l'entrevista. Avui el tenim per parlar dels seus projectes editorials. I el segon que volem comentar en aquest mateix programa és el llibre dedicat a una altra de les passions de Xavier Fabrés, la gastronomia. Aquest llibre segon que volem comentar és el Motel Empordà, elogi de l'amor estable. Xavier, és cert que la gastronomia és una passió vostra des de fa temps, anys i panys.
2: No exactament. És a dir, jo no em considero un gastrònom en el sentit de refinament o d'inclinació permanent. Aquest llibre de Motel Empordà, elogi de l'amor estable, és, com diu el títol, més aviat un homenatge a la continuïtat que representa la cuina i l'hostaleria del Motel Empordà. És evident que s'hi parla molt dels plats i que s'hi parla amb passió i amb il·lusió, i que aquests plats són d'una excel·lència gastronòmica reconeguda, però insisteixo, el meu mòbil, el motiu per dedicar aquest llibre al Motel Empordà no és la gastronomia, sinó el tracte humà i sobretot l'aventura de la continuïtat que des de l'any 61, en què va obrir l'establiment, fins avui, d'una manera ininterrompuda, doncs representa aquest amor estable d'un ofici i d'un tracte cap a la clientela que té escasses comparacions amb cap altre establiment, no? És un dels més veterans del país i que s'ha mantingut des del primer dia en el nivell més alt. Ara, la continuïtat, jo també explico en el llibre que és exactament el contrari de la rutina. Per poder arribar a tenir aquesta continuïtat s'ha de ser molt innovador a cada
1: no
2: època.
1: No s'hi val a repetir el projecte un any rere l'altre.
2: Ah,
1: fa que sí.
2: Exactament.
1: La gastronomia en aquest racó de món, a Catalunya, té un nivell extraordinari des de fa temps, des de fa dècades. Però, mira, comencem pel més recent. Fa 4 dies mal comptats que el restaurant Disfrutar de Barcelona obtenia la tercera estrella Michelin, això era el novembre passat, i aquest mes de juny era etiquetat com el millor restaurant del món. Una etiqueta que ja havien portat anteriorment al celler de Can Roca, de Girona, i el Bulli, de Roses. Què acosten o amb què s'assemblen aquests tres projectes, el Bulli, celler de Can Roca, Disfrutar, amb el Motel Empordà?
2: Es diferencien sobretot amb la política de preus. Jo m'alegro molt d'aquests guardons internacionals a alguns restaurants de Barcelona i de Girona, i els felicito sincerament, però jo no hi he posat mai els peus. És a dir, a mi no em motiva un dinar que em costi més de 300 euros i que calgui esperar mesos perquè et concedeixin una reserva. Reconec que estan de moda, reconec que apleguen la fidelitat de la seva pròpia clientela, però el motel, el preu és una quarta part, la qualitat és la mateixa o superior, i jo crec que una de les característiques del motel, des del meu modest punt de vista, és haver mantingut aquesta continguda política de preus en comparació amb els grans restaurants de moda, i ja no diguem amb els grans restaurants francesos, malgrat que, insisteixo, la qualitat i el tracte és el mateix.
1: Uh-huh. Aquí al motel reivindiqueu un terme com és la sprezzatura. Un terme italià que havia ser, diguem-ne, la naturalitat aplomada. Expliqueu-me una mica això. Sprezzatura, què és això?
2: Sí, jo parlo de l'sprezzatura, o l'equivalent francès, que és l'allure, que és un estil. És un estil. És a dir, la traducció seria, com acabes de dir, una naturalitat aplomada, però és a dir, ser elegant pot ser una cosa molt afectada i molt sofisticada i molt artificiosa i molt teatral, o al contrari. L'elegància pot ser una elegància natural, absolutament discreta, fins i tot humil, perquè la grandesa està en la humilitat, i la grandesa d'aquesta elegància humil és exactament el contrari de la grandiloquència, no? Llavors, per mi aquesta sprezzatura, aquesta naturalitat aplomada que ha assentat l'estil del model Empordà, és això, una elegància natural.
1: Un dels clients més il·lustres del motel Empordà va ser Josep Pla, del qual n'heu escrit diferents treballs, diferents estudis, des de la biografia de l'Homenot, després a la vida de Josep Pla a l'Empordà, les dones de Josep Pla, o l'última, el Josep Pla o la vitalitat, fa tan sols 3-4 anys. Quina relació, vinculació va tenir Josep Pla amb el motel, amb Jaume Subirosa, amb Josep Mercader?
2: Molt primerenca, és a dir, quan obre el motel per part del senyor Josep Mercader l'any 61, ja feia molts anys que es coneixien en Pla, perquè el senyor Mercader havia treballat com a cap de sala al restaurant Duran de Figueres, i allà havia tractat amb el Josep Pla, no? La característica, això no hauria passat d'una relació de client si al final de la vida de Josep Pla, els 4 o 5 últims anys, no hagués trobat refugi i acollida al motel Empordà com un client allotjat allà de manera amable, perquè en aquella edat ja no es valia per ell sol en el seu mas de Llofriu, i per tant va passar llargues temporades durant aquests 4 o 5 anys acollit al motel Empordà pel senyor Mercader. Això va donar peu a una estreta relació d'amistat i aquesta vinculació de la imatge de Josep Pla amb el motel Empordà.
1: El motel Empordà és un exemple de cuina francesada? Sí, no? Fins a quin punt es pot defensar o criticar un terme com aquest? I en tot cas, l'ascendència francesa que tingui o pugui tenir, com ha casat amb l'Empordà, els seus productes i la manera de fer empordanesa?
2: Esclar, això està molt ben vist, és a dir, és inevitable ser afrancesat quan et trobes a 20 quilòmetres de la frontera. D'altra banda, de vegades oblidem que Catalunya, que tots estimem tant, de vegades oblidem que Catalunya és un país minúscul al costat d'un país enorme, o de dos països enormes, com són Espanya i França. Aleshores, esclar, situat a Figueres, aquest afrancesament no només és lògic, sinó que és molt recomanable. Un cop dit això, també és veritat que si el senyor Mercader s'hagués limitat a fer una cuina francesada, no hauria triomfat com va triomfar, perquè la seva aportació va ser precisament maridar, com ara es diu, la cuina francesa amb la cuina tradicional catalana, no? Llavors, aquest punt intermedi de la seva creació va ser el que li va donar l'originalitat.
1: I Xavier Fabrés té temps també per fer ficció, no només literatura de reportatge o de reconstrucció històrica, els dos llibres que hem comentat, sinó també, home, escriu per plaer, escriu per fer ficció. I un exemple n'és L'or perdut dels Llimoners, sortit aquest mes de març a edicions de la L. Geminada, una petita editorial gironina que fa feines brillants. L'or perdut dels Llimoners. Xavier, feu-nos en 5 cèntims també.
2: És un conjunt de narracions, de diguem-ne, ara se'n diu d'autoficció, és a dir, relativament ficcionades, eh? És a dir, moltes parteixen de l'experiència real de la meva vida i a partir d'aquí, doncs jo hi poso un estil literari que en alguns casos és inventat, no? És a dir, són narracions literàries. A mi majoritàriament publico, com tu acabes de dir, reportatge, llibre històric, biografia, viatges, i de tant en tant em fa molta il·lusió, i n'he fet uns quants, publicar narracions estrictament literàries, no? Jo insisteixo que l'estil de cada autor és molt important. Segurament aquest estil ja es tradueix en els llibres d'assaig com aquest del Tresor de la Vajol que acabem de parlar, però diguem-ne que culmina quan un pot fer pura literatura pura i dura, com és aquest cas de L'or perdut dels Llimoners. I com que és un cas excepcional dintre de la meva producció, jo li tinc un afecte molt especial amb aquest llibre.
1: I quan agafem Xavier Fabrés i intentem interpretar-lo des de l'altra banda, si li fem la pregunta com és com a lector, què està llegint ara mateix Xavier Fabrés?
2: Jo sóc un lector voraç i cada setmana, en primer lloc, un lector voraç de premsa quotidiana i de revistes, no? I després cada setmana vaig a la biblioteca pública i em presta mitja dotzena de llibres que torno la setmana següent i els canvio per uns altres. A part d'això, els que jo pugui comprar o llegir per internet. És obvi que la lectura és el terreny abonat de l'escriptura, no? Sense llegir difícilment es pot arribar a escriure correctament. De tota manera, clar, aquesta voracitat que deia fa un moment implica també una gran varietat, és a dir, llegeixo una mica de tot, i també depèn del període, del moment. Hi ha moments més distesos en els quals puc agafar llibres de ficció i moments més centrats en l'estudi d'un tema o altre, en què em dedico doncs, més a la recerca històrica sobre aquell... Però vaja, de tota manera, sempre tinc diversos llibres entre les mans.
1: Digueu-nos un llibre que us hagi impactat especialment o que us hagi agradat especialment aquestes últimes setmanes.
2: Mireu, he estat reestudiant la figura de Giacomo Leopardi, el gran poeta italià, i hi ha un enorme assaig d'un crític italià que es diu Pietro Citati, publicat en castellà a l'editorial, ja ho diré demà, m'ha interessat molt rellegir aquesta biografia sobre Leopardi i m'ha servit també per desengreixar de molts altres temes que em ballen pel cap, no? Però la poesia, curiosament, jo, que jo no he practicat mai perquè no hi arribo, em continua semblant l'art suprem o el gènere suprem de la literatura, no? Puc expressar amb dues línies curtes una sensació, un sentiment, i expressar-ho d'una manera que atrapi el lector, em sembla una meravella.
1: Xavier Fabrés, autor de treballs com El tresor de la Vajol, com el treball Motel Empordà, Elogi de l'amor estable o L'or perdut dels Llimoners i altres narracions, ha estat un plaer tenir-lo avui aquí als Oficis del Llibre. Felicitats per aquests projectes i que no s'aturi la inspiració.
2: Això esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Encara ens queda oficis del llibre. En aquests minuts, per arribar a la mitja hora, amb la Judit Covellaguardia, anem de visita per biblioteques. Judit, què tal, com anem?
3: Molt bé, avui tornem a agafar el ferri.
1: Per endur-nos cap a...
3: Sàsser. Entès això?
1: Sàsser, Sardenya, a tocar no massa lluny de l'Alguer.
3: Ah, això mateix.
1: L'extrem més oriental de parla catalana. Va, per què anem a Sàsser? Què hi trobarem a Sàsser?
3: Doncs una de les biblioteques més antigues d'Europa. L'origen de la Biblioteca Universitària de Sassari, de Sàsser, està molt lligat al llegat d'Alessio Fontana, que va ser funcionari de la Cancelleria Imperial de Carles V, i va destinar-hi l'any 1558 a la fundació del Col·legi dels Jesuïtes. Aquests llibres, tots aquests llibres, juntament amb els que es van anar rebent amb donacions entre el segle XVI i XVII, són el nucli fundacional d'aquesta biblioteca, que ha patit moltes transformacions vinculades tant al canvi de, doncs, si era el jesuïta, si passaven després a la societat civil, i fins a arribar a l'edifici universitari, a la Universitat Central, l'any 1847, on es van fer unes reformes importantíssimes. En aquí, què hi trobem? Hi trobem documents molt antics que podem visibilitzar online, o sigui, agafeu el ferri i us hi atenseu, doncs, directament. La biblioteca de Sàsser va tenir, a més, directors molt importants. Per exemple, el bibliotecòleg Giuliano Bonazzi, que la va dirigir fins al 1899, i aquí es deu la preciosa adquisició del cartulari monàstic de Codagre de San Pietro di Silchi i els fragments de l'Estatut de Castelgenovese del segle XIV. També cal reconèixer la direcció de Giuseppe Zapparoli l'any 1914, que va fer la important adquisició d'alguns manuscrits de Salvatore Farina, Sebastiano Satta i la guanyadora del Premi Nobel Grazia Deledda. De documents audiovisuals, discs i suports òptics en teniu 3.500. De cartogràfics, mapes i més mapes, 44, que són pocs, però molt interessants. De gràfics i icònics, allò, gravats, fotografies, 1.539. De documents

0: I agafeu el ferri i feu unes vacancetes allà un cap de setmana.
1: Qui diu el ferri diu un avió, també hi ha alguna combinació i deu ser-hi d'avió.
0: I tant, i tant.
1: I llavors condeixen encara més les hores que pots disposar allà, que tots tenim moltes presses en aquest món d'avui en dia. I Judit, avui ens has acompanyat, ens has portat fins a Sàsseri, a visitar la biblioteca de la Universitat de Sàsser. Moltes gràcies, fins la setmana vinent. Continuarem.
0: Continuarem.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: el teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic, transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
1: Què necessites avui?
2: No deixis que l'Alzheimer ho esbordi tot. Envia memòria al 28058.
3: No t'ho perdis.
4: A Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon y Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria, la teva floristeria.
5: Bona nit.

l'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
1: L'1 d'agost, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La Badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà. La travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local. El 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.

0: penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home!
2: La fem entre tots.
3: Oi.
4: Hola, bon dia. Mira, ara estic fent un remei per les papallones africanes que se m'estan menjant les llenades. Perquè ara estic muntant-ho dels mosquits, per si les mosques, perquè encara que tingui falgueres i coses, tinc por, i li han posat la pipeta. I ara estic fent una cosa per la papallona africana pels geranis, que cada any la fa xivar molt bé. I és una cosa que solana, que pot fer-ho tothom, eh? Que si algú vol el remei, doncs ja els hi diré, eh? Ui, mira, ara un guatxa.

0: sabies que...
1: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 km i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
1: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: 100% Empordà.
7: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: Pareu bé l'orella.

0: Radio Vila Sacra.
1: Eternament. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Eternament.
2: Informació, música, entreteniment.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Lani.
1: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

la xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Ricard Closa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El Ricard Closa ve molt inspirat. Jo crec que el Ricard arriba molt poètic.
1: Ens posem poètics,
0: es posa poètic.
1: Ens posem poètics i parlarem, bueno, parlarem no, diré bàsicament algunes poesies que m'ha agradat buscar de les moltíssimes que hi ha i que hi deu haver i que jo desconec.
0: Per tant, avui la secció es diu Cuina i Poesia.
1: Cuina i Poesia, i deixaré el davantal i em convertiré en un rapsoda.
0: A veure.
1: Espero no fer-ho.
0: Sí, ho
1: no
0: faràs fer-ho molt bé, Rita.
1: Molt malament.
0: Uh-huh, ho faràs, ja, molt bé.
1: Mira, una primera de Celdoni Fonoll,
0: sí,
1: que m'ha fet molta gràcia, que es diu Cuina Cat, i diu així: de salses a guardamar, som poble d'un antic mar i gaudim de bon menjar pel cos i pel paladar. Allioli, pa amb tomata, amanida, fricandó, faves, mongetes, patates, calibada, xató, all i pebre, sobrassada, carn d'olla, trinxat, calçots, samfaina, arròs, esqueixada, ceba, bolets i pebrots. I la recapta, la coca, i romesco un bacallà, ja se'n fa aigua a la boca. I per postres, pots triar panellets, torrons, neules, crema, fruita, codonyat, carquinyolis, mones, teules, garnatxa, cava, moscat, cocs, punyols i malvasia, i ranci del Priorat, mel i mató, ratafia i aromes de Montserrat. No hi és pas tot aquí, és clar, i ara caldrà concretar. Visca l'oli, el vi i el pa, i el terrer del menjar sa.
0: Déu-n'hi-do, eh? Si tinguessin que ficar tots els ingredients...
1: I no hi són tots.
0: Ah, si tinguessin que ficar tots els ingredients que has anomenat a dins d'una cistella...
1: Ja, home, no sé pas, una bona panera, eh?
0: Doncs sí, la veritat és que, la veritat és que sí.
1: N'anomena forces. Uh-huh. Un altre que és la cuina, de Joan Josep Roca Labèrnia, diu... A la cuina endevina qui ha posat damunt del banc una ceba, dos alls tendres, ametlletes per torrar. A la cuina endevina qui haurà encès el foc, la cuinera, encisera, diu que té molt mala sort. A la cuina endevina les cassoles fan xup-xup, les bombolles riuen totes, la cuinera ho té al punt. A la cuina endevina com les flaires volen llarg, el menjador, 10 sapastres, tots demanen per menjar. A la cuina endevina on reposa el creador, el menjador, cara fina, blanques dents, savis del tot.
0: Gairebé m'arriba la flaire, eh?
1: D'aquesta olla fent xup-xup.
0: Sí, gairebé m'arriba.
1: Bueno, construir aquests poemes suposo que té la grandesa d'això, no? Que et parlen d'una olor i sense sentir-la la sents.
0: Uh-huh. I a més a més et transporta, una miqueta a diferents èpoques.
1: Directes a les emocions, exacte. Ens transporten també, no? En el temps i en els espais.
0: Uh-huh.
1: Ara anem amb una de Josep Pedrals, que és així més... Josep Pedrals és molt més eixelebrat, no?
0: Uh-huh.
1: No? Les seves construccions són com més una mica més anàrquiques, tot i que tenen la música. No sé si la sabré dir com la diria ell, que és un fenomen com a rapsoda, també, a part de com a poeta. Diu: el ben sonat. Compota, pastís, bescuit, coca, tortell, xocolata, carquinyolis, flam amb nata, merenga, banana split, almíbar, peres al vi, mus, macedònia, pijama, galetes, napolitana, arròs amb llet, bavaresa, cabell d'àngel, lionesa, sara, crema catalana,

0: postre, fins i tot, o sigui, el que el suc de taronja fos a la carta de postres, em recorda també fa molts anys que hi havia a la carta el suc de tomàquet,
1: sí,
0: no de postres,
1: com entrant,
0: sí, com un entrant, eh? Sí, sí. Que curiós.
1: Suc de tomàquet amb el sal i pebre, unes gotes de tabasco.
0: Sí, senyor. Sí, sí, senyor.
1: I m'agrada especialment d'aquesta aquesta irreverència final amb els pets de monja, que és també aquella galeta per acabar-ho rodó. De Josep Pedrals també aquesta, que també diu és molt curteta, però jo penso que també ens obrirà una porta a la nostàlgia. Es diu "I sents el so". I sents el so, entrant pel cel obert, d'una forquilla gràcil que s'acuita a batre's contra un plat. El repiqueig tan entranyable d'engendrar una truita.
0: La truita, evidentment.
1: Però hi ha la paraula aquesta clau, que és sentir-la com pel cel obert, no?
0: Sí.
1: La veïna que està fent la truita, diu, avui sóc en truita. I segurament al cap d'una estona d'aquest repiqueig que diu tan entranyable d'engendrar una truita, vindrà l'olor de la paella, la truita, l'oli, que és com molt primària, perquè és un ou batut, l'oli, la truita, és com molt bàsic, no?
0: Sí.
1: El detall d'anar a buscar això. Un altre poeta que també ha tingut el gust per trobar, sobretot encarats una mica més a la canalla, segurament, és Miquel Martí Pol.
0: Sí.
1: I, per exemple, té una poesia delicadíssima que es diu "Ous ferrats". Diu, quan es couen, quins esclats els ous ferrats. Fins i tot, si no es vigila, poden fer alguns disbarats. I un cop cuits, ben presentats, els ous ferrats, se'ls mengen sense ganyotes, fins i tot els desganats.
0: Ous ferrats.
1: A quin nen no li agraden els ous ferrats?
0: Doncs no ho sé, per quin volta algun, que jo crec que sí que li agraden molt els ous ferrats. Ricard, per què has tirat aquestes poesies? Encara en tens més, de poesies?
1: Sí,
0: més?
1: Si tenim temps, en tinc un parell o tres més.
0: Sí,
1: i poesia conta al final.
0: Va.
1: De Miquel Martí Pol, també. Croquetes, un altre grandíssim plat. Se'ns esmolen les dents quan la mare fa croquetes ben rosses i cruixidores. No te'n menges, en devores, en qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor. Són molt senzilles, són per fer agafar ganes de menjar croquetes o els ferrats a la canalla, segurament. Deixa'm fer de Miquel Martí Pol una petita oda del pa amb tomàquet.
0: Oh, i tant. El que passa és que a mi m'està entrant una gana.
1: Clar, és el que té aquest problema, eh?
0: Aquestes
1: que sempre
0: hores,
1: sortim
0: afamats.
1: Pa amb tomàquet. Déu ens dos ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet, amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no ho sigui massa. Déu ens do un tall de pernil, on llonganissa ben ample, perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els ossonencs en això tenim molta anomenada. Déu ens do tot el que he dit i bons amics a la taula, per compartir el que mengem i fer petar la xerrada per conversar amb els amics. Sempre sol despertar la gana i menjar, si és compartit, resulta més agradable. Fixa't que aquí incorpora aquest altre gran plaer, que és la companyia a la cuina, no? Allò,
0: la cuina socialitza, no?, les persones.
1: I el pa amb tomàquet especialment, perquè se'ns fa l'hora de sopar, estem a la plena conversa, fem un pa amb tomàquet.
0: Vinga. Allò, com i a més a més es menja amb pas, els dits, clar, que t'empastifes de l'oli.
1: I amb què?
0: Cargalima.
1: Amb el que trobes, amb una llauna de tonyina, amb un mal...
0: Amb el pernil i la llonganissa,
1: La llonganissa, però qualsevol cosa hi acompanya bé un bon pa amb tomàquet. Deixa'm fer una última, que és un conte molt picaret, d'un poeta que jo no coneixia, que es diu Teodor Llorente Olivares, que va viure entre 1836 i 1911. Ho dic perquè ens situem també una mica en
0: ja fa molts anys, no?
1: En l'ambient, diguéssim. I és una mica un conte d'un parell de trapelles, que diu així. Diu, arròs, es titula "Arròs amb fesols i naps". Per l'horta, tocant migdia, plens d'infantil alegria, ditxosos i satisfets, tornaven a l'alqueria dos pobres famaterets. L'un i l'altre, a l'escoltar les 12, cançó de queixa els cridaven a la llar, tingueren una mateixa idea, la de dinar. El més menut, que li guanya l'altre que l'acompanya amb vivó, li digué així, "Què dinaries tu avui?" Alçant el front, ple de raps, i soltant la llengua prompta, li contesta, "Pues no ho saps? Quina pregunta més tonta, arròs amb fesols i naps." "I tu?" afegí el major. El menut llençà un sospir i

0: esmorzant, torcant-se la suor, li replicà: què he de dir, si tu has dit ja lo millor?
1: Molt bé, arròs. Per què has triat aquestes poesies?
0: Mira, perquè, perquè són musicals, perquè són, ràpides de dir, són, hi ha moltes comes, no? Moltes paraules concretes, molta idea concreta, i totes al voltant de la cuina. Jo ho he fet fatal. Ens escoltarien els autors i segurament diran: home,
1: jo crec que ho has fet bastant bé,
0: però jo no sóc rapsoda, ho he fet el més bé que he pogut, però el que sí que, quan tu sents una poesia, parli del que parli, si està ben explicada i ben escrita, també et toca les emocions directes. Llavors penso, no sé, qui li agrada el pa amb tomàquet segur que ha pensat...
1: Ha salivat. És... Jo crec que hem salivat tots, eh? No sé pas, que ara arribaràs a l'hora de dinar i no tindrem tot això que hem estat aquí parlant, però, en fi, com a mínim...
0: Igual trobes algun arròs amb fesols i naps.
1: T'imagines? Ja et truco i t'ho dic.
0: Més deliciós.
1: Molt bé. Gràcies per aquesta poesia.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.

Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya dels Nords i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. L'ambició de les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, és convertir-se en una nova entitat europea transestatal per enfortir la capacitat d'acció conjunta. Xavier Antic serà el president d'aquesta nova Federació Llull els pròxims 2 anys.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa.
3: Informativa. Només a Ràdio Vila-sacra.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Xarc i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: La xarxa.
6: Oh. Ole!
8: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
0: Ràdio Vilasacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Papa, quan tornarem a aquell lloc al cantó de l'Espai Gironès?
1: El Gran Bufet Lliure a Girona.
0: Això és Can Boc de l'Amor. Boníssim.
1: Anem-hi avui?
0: Sí!
2: Gran Bufet Lliure a Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.
0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
2: La llàntia de Montserrat, pel trobador vilanoví.
3: Felip V torna a la reina, satisfet el seu acer. Catalunya, malferida, s'ha rendit a son poder. El mantell cobreix l'espatlla, el mantell tacat de fang. Tan bon punt se la senyida, la corona raja sang. A Montserrat, aleshores, va Felip, nostre senyor, al temple de les mil llànties dades pels reis d'Aragó. S'ha fet fer una llàntia negra pels més destres argenters.
4: La llàntia que me l'importi hi serà per sempre més.
3: Felip V per la muntanya va pujant, esma perdut. A l'ermita del diable, el diable li ha rigut. A l'ermita de Sant Dimes ha oït, no vagis avant. Jo també vaig ser lladre, converteix-te i pots ser sant. Felip V, afollat d'ira, fueta el corser roent i al darrere du la boira que l'empaita follament. Felip V entra a l'església com un llamp de tempestat. Quan l'ha vist la moreneta, son vell rostre li ha girat. Heus aquí que dut la llàntia, heus aquí que l'encès. Quan la llàntia s'encenia, s'apagaven els demés. Tremolaven els retaules i els blandons espurnejats. Tremolaven les columnes, tremolaven fins als sants. Felip V surt de l'església, surt encès amb odi etern. Amb son cor hi ha la tempesta i en sons ulls i llu l'infern. Una veu poderosa dintre del temple ressona. Apagueu aquesta llàntia, si no el món s'enfonsarà.

0: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
1: El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victòria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes dels mesos de juliol i agost a les 7 de la tarda hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! He vist tortugues!
3: Coneixes aquesta cançó? Pira-pada, pira-pada, pira-pada,
4: pira-pada, pira-pada, rainy day. Evoluciona ja.
3: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: I parlant d'emocions,
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Socorro!
5: A qui tira papers i brutícia al carrer i no té en compte que tenim papereres, es posi en contacte urgentment amb el seu psiquiatre, que el busca perquè expliqui en detall com se sent embrutant el que és també dels altres.
2: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
9: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
10: Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
12: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
13: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
14: Primer va ser molt popular i després el van oblidar.

0: és que això de la glòria és com l'escuma que puja i baixa i no sempre en paral·lel amb el talent, com en el cas de l'escriptor Wilkie Collins, fill del paisatgista William Collins, de qui, per cert, va escriure una biografia. Wilkie va néixer el 8 de gener del 1824 i va estudiar dret. Va voler ser pintor i actor, però va acabar escrivint. La primera novel·la, Antonina, la va publicar als 26 anys. Després va conèixer Charles Dickens, es van fer inseparables, van treballar força junts i Collins va escriure al setmanari del seu amic diverses novel·les per entregues. Una, del 1860, La dama de blanc.
1: Miss Fairley. Per un moment m'ha recordat una dona que vaig trobar ahir a la nit a fora, però ara veig que només s'assemblen. Anava tota vestida de blanc. Potser era un fantasma.
0: La dama de blanc, considerada precursora del gènere policíac, és una de les poques novel·les de Collins que s'han traduït al català. Però en va escriure 26 i 50 contes curts. També he pogut llegir en la nostra llengua La pedra lunar, del 1868, on l'escriptor descriu molt bé els efectes de l'opi i la seva addicció, que per experiència pròpia coneixia prou bé. Per cert que la vida convencional no feia per ell, no es va casar, però va cohabitar amb una dona i va tenir tres fills d'una altra dona. La seva última novel·la, Blind Love, la va acabar un amic perquè Collins va passar els últims anys de vida molt malalt. Per si fos poc, quan va morir el 1889, la seva fama va decréixer, al contrari de la de Dickens. N'hi ha que neixen estrellats.
2: Lletres d'or.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els atès principalment a centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratació, 200 dels quals van acabar ingressats a centres hospitalaris. Aquests episodis són molt més freqüents entre la població més gran de 80 anys. El sistema d'emergències mèdiques ha gestionat més de 1.800 incidents relacionats amb les altes temperatures. Un 60% van necessitar un trasllat a un centre sanitari.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
2: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
3: Ràdio Vila-sacra, tot

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé rayo.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Pep.
3: De

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en la primera meitat de l'any. Això és un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Segons l'entitat, la millora es deu a un creixement intens del negoci gràcies a la captació de nous clients, més d'un milió durant els últims 12 mesos. Han augmentat les nòmines gestionades per l'entitat, els dipòsits dels clients o la concessió de crèdit. També s'han fet públics altres resultats semestrals, com els de la companyia Endesa, que ha guanyat prop de 1.500 milions. Això és un 41% més. O el gestor de la xarxa elèctrica Redeia, que ha obtingut uns beneficis de 280 milions. És un 4% més.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
4: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.

0: viatge en el temps. La violència masclista no afecta només les dones.
1: La violència masclista afecta tota la societat.
0: Treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
1: Implica-t'hi, forma part de la solució.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
3: El secret de l'amor. Ricard, 73 anys. Àngela, 69 anys. 50 anys casats.
4: M'ha costat molt, sí. No em deixava, allò, em sembla que sí, a la galta sí que els li vaig fer i tal, no? Però em sembla que va trigar almenys dos o tres diumenges, perquè jo només podia sortir el diumenge a la tarda, pues, de les 4 a fins a les 8. I llavors, pues, era aquella hora, de 4 a 8, 4 horetes, no? És a dir, que s'havia d'aprofitar el capó, perquè el temps passava volant. I no em va deixar, no? Hasta el tercer diumenge o així, el que és donar un petó així, els llavis. I, bueno, pues després ja sí, ja vam anar fent, però el ritme era aquest, hasta que ens vam casar, i llavors ja va canviar la cosa una mica, no?
5: Pues el modo de ser i el físic, tot, diguéssim.
4: Com que no portàvem ni un duro, ens vam empenyar en 100 i pico de 120.000 pessetes en aquell any. 80.000 va costar el traspàs de la botiga i 11.000 el dormitori i un dos o tres el traje per casar-me, sí.
5: Jo treballava en un despatx i llavors m'estimava molt i llavors pues, me vaig casar, me va fer un gran regal i un dels amos va regalar una setmana o un mes a Mallorca amb un dels millors hotels de Mallorca. Jo li vaig dir que no podia ser un mes, que tenia que ser una setmana com a màxim. I llavors vam anar a Mallorca, vam estar en un hotel, el Jaime I de Mallorca, amb la suite, tot arreglat, tot complert, vull dir, va ser un regal molt maco.
4: Llavors el sistema de la polleria era que s'havia de matar el gènere al moment, viu. El compraven viu i el matàvem allà mateix. I allà ens tens pues, matant pollastres, plomant pollastres, plens de polls i rascant per tot arreu.
5: El dia següent d'estar a la polleria ja matava jo un conill i un pollastre, vull dir que no va haver problema. Teníem la botiga, una gent molt maca, tota la clientela, molt bona.
6: Tanca els ulls.

0: i parlant d'emocions.
1: 15.
2: I parlem ara de música.
3: Pensem.

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol quiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta, quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
2: Atenció!

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Per saber la música, cal conèixer-la.
4: Planeta Terra. 510 milions de quilòmetres quadrats. En cotxe podries recórrer-la en 80 dies. A peu en 11 anys. Però, per molt lluny que vagis, sempre tindràs un acompanyant incondicional. Si tu et mous, nosaltres també. Uau!
5: RadioVilaSacra.cat, on vulguis.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Temps ara per fer una mica de memòria.
2: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.
3: Escolta, què fas?
4: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell. Aquí, vaja, gaudint.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Blue Duck.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: sabies que...
1: En l'actualitat, tots sabem que ses majestats d'Orient es diuen Melcior, Gaspar i Baltasar. No obstant això, aquests noms no es troben a la Bíblia, sinó que s'hi va haver d'esperar fins al segle V perquè en uns textos es faci referència a ells com Melitzior, Gataspa i Vitisàrea. Un segle més tard, en el VI, en un mosaic de la italiana església de Sant Apolinar Nuovo, apareix la figura d'aquests tres personatges i allà ja es troben amb els seus noms actuals.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.
4: Bé.
5: Que bo.

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
3: Els caps de setmana passen coses bo.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada navegar sobre la mar blava, escolteu aquest preciós poema que ens allunya de la terra per viatjar sobre les onades.
2: Hola, sóc Lucas Jan. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu Cançó de mar. I l'ha escrit Celilla Vina Minas Olivella. L'he triat perquè m'agrada molt el mar. Quin glob de llimona verda té el mar al mes de gener? Llisca la nau i la vela infla l'aire mariner. Adeu port, rosa i taverna. Déu em va fer mariner. Oh, quin blau de fondalada a l'agost per navegar. I com se endinsa la barca. I que hermos és el remar. Adeu, vinya, amiga, cara. Déu em feu home de mar.
1: Has escollit un poema preciós, Roxy. Moltíssimes gràcies per llegir poesia al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Si realment estima Girona, apunta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment, cada dia, i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi del Dies Infantiles. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar. Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideres útil, però pot ser també una càrrega que t'impedeix gaudir de la jubilació. Maria Gómez.
2: Són sentiments trobats perquè els avis i les àvies gaudeixen de passar temps amb els seus nets i crear així un vincle afectiu, però reconeixen que sobretot s'han convertit en una peça clau per a la conciliació familiar. Això els suposa perdre certa llibertat i assumir molta més responsabilitat. Reflexions que ens verbalitza en Josep Carné, és president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
3: Pues què passa, que ara he d'agafar aquest i he de portar futbol, i aquest altre l'he de portar ballet, i aquest altre l'he de portar anglès, i això, pues, ens angoixa a nosaltres, i sobretot ens angoixa baix la responsabilitat que estem adquirint. Moltes vegades tu et montes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, i faré això altre, que al final ve truncat perquè els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
2: Un volum de feina que assumeix amb gust, però ens diu acostuma a ser encara més alt en el cas de les àvies. La Loli té cura dels seus nets, però això sí.
4: Quan me necessiten, sempre hay que esperar a que te llamen. Porque a nuestra edad ya no queremos tener obligaciones. Pero sí que es verdad que si no es así, no los tendríamos.
2: Limitar horaris una bona manera perquè el temps que passen plegats sigui de qualitat. És el que experimenta l'Elvira.
5: Quan nosaltres estem criant els nostres fills, no tenim temps, no tenim paciència, sempre anem estressats. Quan fas d'avi, el que pots fer és gaudir-los.
2: Qui també gaudeix del seu net de 3 mesos és la Consol, això sí, conscient que també l'haurà de cuidar.
6: Els divendres treballen els dos, per tant, els divendres ho tenen solucionat. Nos queden 4 dies a la setmana. Llavors, sembla ser que 2 dies, 2 matins, es cuidarà una àvia i els altres 2 matins l'altra àvia.
3: Jo ara m'he jubilat i em vull dedicar a fer tai chi, o anar a una coral o anar a fer no sé què. Però resulta que no ho puc fer perquè he d'anar a buscar els nets.
4: Hoy me tocaba a mí y nos los llevamos a los ríos, a la montaña.
5: Podrien tenir un cangur? Sí, podrien tenir un cangur.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
7: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
8: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Mira per on la nostra llengua pot tenir usos que mai ens haguéssim pensat. Em refereixo a aquella trucada telefònica que sol tenir lloc a quarts de dues del migdia, tot i que també en ocasions pot ser en altres hores. És aquella trucada telefònica que tothom coneix i que normalment et volen vendre alguna cosa, et volen fer canviar de companyia telefònica, de llum o de gas, complementar el que sigui, ofertes inigualables, etc. I que tenen unes característiques especials. Et fan esperar una mica, abans no et diuen alguna cosa, no te'ls pots treure de sobre, no saps de quin racó del món et truquen, et solen explicar que tens molta sort en ser persona escollida, etc. Però quan

0: Anem d'entrar en el tema. Altres ho fan amb prou gosadia responent no estoy, estoy muerto. Però alguna solució que em comenta un bon company és la de respondre amb un català empordanès de soc arrel i de manera immediata pengen. Vigileu a quarts de dues, que tingueu un molt bon dia.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Iaia.
4: Mana.
3: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
4: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse.
3: Un eclipse?
4: Sí.
3: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
4: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
3: I a quina hora?
4: A 8:45. Que no ho sabies?
3: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
4: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
3: I anirem junts, iaia?
4: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
3: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
4: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
3: Ah, sí?
4: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: 012, la millor resposta. T'agrada la música o la dansa i en vols aprendre més? Si et decantes per la música i vols aprendre a cantar, tocar instruments o formar part d'un grup musical, tens a la teva disposició prop de 200 escoles autoritzades i diferents ensenyaments de grau professional i superior. I si el que t'agrada és ballar, no perdis el ritme. També tens un munt d'opcions on rebràs una formació regulada i de qualitat.
1: Però on vas així?
2: Primer a classe de música i després a dansa.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.

Ella el rei se'ls escolta detrás del seu balcó. Els presos Santa Laia, la vida mia, retarda la cançó, la vida d'amor. Els presos Santa Laia, en retarda

non podem de tristó. Demà és un sant dissabte, la vida mia. Ens hi han de penjar en tots, la vida molt. Demà és un sant dissabte, que ens han de penjar en tots. Jo em vull dir al meu pare, la vida mia. Si

Non pangiau l'aima d'ola vila mort. Ai para lo meu pare, non pangiau l'aima d'ola. Ai filla Margarida, la vida mia, quin è el teu

0: Tu i el teu aimador, la vida...
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
8: Neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610 93 64 65. 610 93 64 65. Truqui i veurà els resultats.

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniguies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... i amb raó.

la campanya Evoluciona Ja té els següents objectius. Sensibilitzar la població que cal un canvi d'hàbits, adonar-nos de com afecta la presència del plàstic a les nostres vides, donar pautes per canviar d'hàbits i incorporar conductes més sostenibles per conviure amb l'entorn, fomentar la prevenció de residus, sobretot d'envasos de plàstic, i finalment, fomentar la recollida selectiva i la valorització dels envasos lleugers. Cal un canvi de consciència i, sobretot, de conducta i hàbits de consum de les persones, les quals poden generar canvis en el

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
2: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cima Sanitas de Barcelona.
3: Protegit del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui, segons el tipus de pell, és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt, sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
2: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomana netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en cas que sigui visible i sobretot no utilitzar remeis casolans que poden empitjorar la zona afectada. També retirar possibles restes dels tentacles d'una medusa i en cas d'una picada aplicar aigua salada. Jornades que ens conviden a passar el dia fora de casa. Si preparem tàpers, cal mantenir la cadena el fred i evitar productes que poden ser molt sensibles a les altes temperatures com les salses. Núria Mallent, membre de la Junta del Codinucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
4: Sí que és recomanable que puguem ficar aquest tàper en una bossa isotèrmica i si podem ficar un d'aquests blocs que fiquem en el congelador, seria l'ideal. No és com tenir-lo a la nevera, però podem mantenir una temperatura prou correcta i tampoc no deixar un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
2: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Ramon Carreras és conegut pels temes Llop de Mar i Cala Montgó, tot i que va fer altres composicions com Els Braus del Nord, centrant-se en el triangle recurrent com són la dona, el pescador i el mar. És una cançó poc coneguda i que aprofundeix de forma molt personal en l'aspecte dramàtic de la relació de l'home amb el mar. Rems és el grup que ell va fundar el 1974 i el que ens la interpreta

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Buenas tardes, quería pedir una canción para dedicársela a mi hijo Jonathan y quería la canción de Paco Candela. Vale, gracias.
7: Enviado el 1 de abril a las 17 horas 32 minutos.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. Els aliments contenen nutrients com els hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i l'aigua. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.

0: escoltant Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
1: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 63.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
4: Construccions metàl·liques mitjà són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacre. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
5: Si realment estima Girona, apunta.

0: Radio Vila Sacra.
1: Eternament. La, la, la, la, la, la, la, la, la, eternament.
2: I parlant d'emocions.
3: 64.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: el Mudagos, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La Badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà. La travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local: el 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.
1: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vilasacra tenim les millors històries
5: convertides en sensacions.
6: Des de 2019 a 2025, superades les 3.000 trucades. Recull dels millors moments número 30.
7: Hola, hola. Mira, ho deia, això, pues, que quan sigui a casa, quan ja no ho deia, llavors, doncs, hola, hola. I després, una altra cosa.
8: Sí.
9: Hola, Xavier. No sé si n'ets conscient, però ets molt important.
7: Que ara, doncs, amb la gent, pues, a veure si...
8: Escolta, doncs, Xavier, això que et volíem dir, que t'agraïm molt tot i que bé que ens hem conegut gràcies a tu i el...
7: Hola, hola.
8: A tot l'equip.
10: Sí.
7: Si ho podem aconseguir, que nosaltres hem de parlar el català, bueno, pues, ells hem de parlar l'occità, que si no també ho perdran.
10: Felicitats per aquest programa que has fet durant tots aquests anys i et proposo una cosa.
7: Hola.
10: Sí.
7: Quan estiguis jubilat.
10: Felicitar el Girona perquè s'ha salvat ja.
11: Mare meva, la companyia que ens ha fet.
10: Vale, gràcies.
12: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que més que un poema és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
3: Viu i endinsa't en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
2: Més info a museudelpessebre.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Quarta onada de calor des que va començar l'estiu. Una calorada que treu banyistes als espais naturals, com ara gorgs i rieres, i els petits ajuntaments de Lleida han de regular-ne l'accés per evitar accidents. Joana Cendra.
2: A Camarasa aquest cap de setmana es va ofegar un jove en un punt crític del riu Segre. L'Ajuntament va invertir el 2024 35.000 euros en cartelleria informativa i també ha contractat dos agents cívics. Amb tot, però, els accidents són inevitables. Elisabet Lizaso, regidora de Turisme.
3: Si ens fixem bé en les últimes víctimes mortals que hem tingut a la zona, l'any passat els dos joves es van desplaçar caminant i es van tirar a l'aigua des d'un altre punt, i la víctima mortal d'aquest cap de setmana ha sigut ja encara més amunt, a l'accés que ja tenim tancat a vehicles, que només es pot passar caminant.
2: A l'Alt Urgell diversos municipis han endurit l'accés als espais naturals. A Basella, per exemple, restringeixen l'accés a la Ribera Salada amb un decret de l'Ajuntament els dies de més perill d'incendi forestal. Cristina Barbens, alcaldessa.
4: Al final acabem signant el decret per la por a que es massifiqui i que si passa alguna cosa i que dius, bueno, doncs tanquem, i és la manera d'evitar problemes.
2: També a Coll de Nargó i a Organyà s'ha prohibit l'accés a una zona de bany per evitar accidents i actes incívics.
0: Notícies en xarxa.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Suenen las bandas.
3: El programa dels dimarts a mitjanit.
2: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
4: El so deixa de ser invisible gràcies a discos de vinil o cintes magnètiques que fan que l'escolta sigui també una experiència tàctil.
5: El Museu de la Música presenta l'exposició Escoltar amb les mans, sobre la fragilitat i la durabilitat dels suports analògics.
4: Més informació al web del Museu de la Música.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: avui i de bon matí, què és el que us podria dir? És clar que si Ràdio Vila-sacra estàs escoltant, tens sensacions a cada instant. Recull audiovisual d'aquí i d'allà, tal qual, experimentacions reorganitzades carregades d'il·lusions. Treballs mesurats psicològicament per culturitzar i evolucionar el cervell, evidentment, en un temps on tenim de tot i massa, i potser per això es revoluciona tant la massa.
1: Jess?
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
3: Radio Vila-sacra!
2: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
3: Radio Vila-sacra!
2: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
4: Perquè ho tinguin en compte.
5: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn.
7: Això és la caixa de sorpreses.

0: I allà una panarola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972-44-72-20.
2: I parlant d'emocions.
3: 23.
4: Vale.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.
2: Si realment estima Girona, apunta.

0: Radio Vila Sacra. Informació, música, entreteniment. La ràdio de Vilasacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fer volar la imaginació.
0: Sí.
2: Eternament.
4: Ai.
0: L'opció dels que en saben.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia. Alguns núvols baixos matinals tornem a tenir en alguns indrets de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava. Però, en general, aquest matí de divendres està despertant xafogós, humit i tranquil a la majoria de contrades de la demarcació. Al llarg d'aquesta tarda sí que creixerà algun núvol una mica més potent. De fet, a partir d'aquest migdia veurem més núvols al cel, començant per la Cerdanya, el Ripollès, la Selva i després doncs endinsant-se fins a la Costa Brava, i d'aquestes nuvolades ja diem al llarg de la tarda i vespre s'acabarà produint algun xàfec, sobretot a la banda del Pirineu, però a la resta de contrades també alguna gotellada més dispersa s'hi arribarà a produir. També a prop del mar farà més vent aquesta tarda, una brisa de sud força reforçada, aquest matí fins i tot gregalets i aquesta mala visibilitat. Cap de setmana que portarà algunes tempestes al Pirineu, les més destacables demà, també a l'Alta Garrotxa, i el diumenge, una altra vegada, molta més calor. N'estem pendents a la xarxa.
8: Podeu seguir l'actualització de l'informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
10: Ara toca raonar.

hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó, unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona amb música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico de Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Arxiu d'Àudio. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records a Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
2: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
1: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
3: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en diferido.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
8: Ràdio Vila

cada dia, cada hora, cada moment. Ens tens al teu costat i a prop teu. Amb tu allà on vulguis i nosaltres aquí on som. A la ràdio de casa, a capital del món, a Vila-sacra. Allà on tu vulguis estar i puguis estar. Allà on no ens puguis escoltar, si vols, sempre amb total llibertat. Nosaltres no et prometem res, ni fem res de l'altre món, perquè la veritat és que tot el que oferim és d'aquest món. Triat amb mesura, això sí, seleccionat amb temps també, i ofert amb grans tocs d'experimentació i una selecció mesurada al detall de la música de tota la vida. Tot, això sí, a la seva hora. No barregem embolics.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits,
1: oi? Benvingut. Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
2: A veure...
3: Hola, nano.
2: Hola, bon dia.
3: Ja està dit.
2: T'ha de sentir la teva veu, de veure't tal l'animat que estàs.
3: Ja està dit, vale.
4: Me n'alegro de sentir-te.
2: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
3: Ah.
2: Sé que m'explico?
3: Sí, sí.
2: Això sí que és bo.
5: Ja.
1: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
2: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
6: Això què és?
7: És...
8: El que no hi ha.
9: Planxisteria Jordi García de Vilamalla. El taller de planx i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
10: Tracte directe i familiar.
9: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44.
11: 972 52 55 44.
10: Servei de vehicles de substitució.
9: Els atendrem com cal.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: és Cavity-C.
1: 061 CatSalut respon al telèfon de la salut de Catalunya.
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: Em roda el cap.
2: Em fa mal la panxa.
1: Estic marejat.
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: La meva filla vomita.
2: Té tos i li puja la febre.
1: Té taques a la pell. Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
2: M'ha pujat la tensió.
1: Em fa mal l'esquena.
2: Se m'inflen els peus.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? Em fa mal l'estómac. Pot ser el medicament que m'he pres?
2: No recordo quan he de prendre el medicament. Estic donant el pit, que em puc prendre.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
2: On em puc fer la targeta sanitària individual?
1: Quina cobertura sanitària tinc? Quin cap em correspon?
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? El meu fill, quina vacuna li toca?
1: Vull deixar de fumar. Marxo de viatge. Quina vacuna m'he de posar? Per la teva salut, 061 CatSalut respon. Professionals de la salut, 24 hores a la teva disposició. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. CatSalut, Servei Català de la Salut.

0: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
1: Amb Immobiliària Espígol.
0: I per què els vas escollir?
1: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
0: Entra a espígol.com.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
3: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
2: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: Recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència, ens podeu enviar notes de veu breus. Ja en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
4: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
3: I 100% en català. Et protegim?

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Alguns núvols baixos matinals tornem a tenir en alguns indrets de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava, però en general aquest matí de divendres està despertant xafogós, humit i tranquil a la majoria de contrades de la demarcació. Al llarg d'aquesta tarda sí que creixerà algun núvol una mica més potent. De fet, a partir d'aquest migdia veurem més núvols al cel, començant per la Cerdanya, el Ripollès, la Selva i després doncs endinsant-se fins a la Costa Brava, i d'aquestes nuvolades ja diem al llarg de la tarda i vespre s'acabarà produint algun xàfec, sobretot a la banda del Pirineu, però a la resta de contrades també alguna gotellada més dispersa s'hi arribarà a produir. També a prop del mar farà més vent aquesta tarda, una brisa de sud força reforçada, aquest matí fins i tot gregalets i aquesta mala visibilitat. Cap de setmana que portarà algunes tempestes al Pirineu, les més destacables demà, també a l'Alta Garrotxa, i el diumenge, una altra vegada, molta més calor. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de l'informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi

Hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense adonar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Atenció.
4: Atenció.
3: Atenció.
5: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està el dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
3: I amb la millor companyia.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu Esclat.
8: És
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio. En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Un moment, mireu la càmera.
3: Lluís!
2: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
3: Lluís!

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
3: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
2: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
5: Què?
4: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
5: Com?
4: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci? Un llibre. Música o ràdio són molt més saludables.
6: Canvi de tema. I parlant d'emocions.
7: 35.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família. Per diferents municipis de la comarca, poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: És molt més viu.
4: I parlant d'emocions,
5: 68 Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.

0: not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain. Cause away goes trouble down the drain.
1: Vine a celebrar el 50 aniversari de Milar, on podràs trobar les millors ofertes de marques líders en electrodomèstics com Beko, Grundig o Whirlpool. A les botigues Milar, t'assessorem i et recomanem electrodomèstics eficients, intel·ligents i de màxima qualitat. Descobreix ara les noves promocions de Beko i Whirlpool a Milar. 50 anys d'experiència al teu costat.
2: Botigues a Figueres, la Jonquera i l'Escala.

0: viatge en el temps.
1: Coses de ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Esperança. Amb l'esperança d'esperar més de tot i sobretot de nosaltres. I si per alguna cosa està servint aquest període estrany i quasi de pel·lícula apocalíptica, almenys a mi, és per buscar encara més el significat de moltes coses. Algunes tan senzilles com el perquè d'un nom. La setmana passada va ploure i va fer sol alhora, i com d'acostum a l'Empordà vam poder gaudir d'un fenomen preciós, l'aparició de l'arc iris o arc de Sant Martí. I al veure'l i gaudir d'ell vaig pensar, arc iris pels colors que pot apreciar l'iris humà, vermell, taronja, groc, verd, blau, indi, violat. Però per què es dirà arc de Sant Martí? I dit i fet, ho vaig buscar i vaig trobar dues explicacions, i curiós, les dues d'origen català, i una d'elles nascuda a l'Empordà. La primera llegenda catalana explica que Sant Martí de Tous, sant molt apreciat a Catalunya, va donar-li la capa que portava un pobre que es va trobar i tremolava de fred per la neu que estava caient en nom de Jesucrist, i que a l'anomenar-lo el cel es va obrir, el sol va aparèixer i es va formar un gran arc iris que va fer que desaparegués la neu i entrar en calor al pobre que havia ajudat. Per això tothom coneixem aquest fenomen amb el nom d'arc de Sant Martí. La segona llegenda neix d'algú de l'Empordà que se la va inventar. Aquesta llegenda parla de que Sant Martí va temptar el dimoni per veure qui feia l'arc més bonic. El del dimoni, fet de gel, va resultar petit i de colors apagats. Sant Martí va crear un de vidre i de colors brillants. Els devots de Sant Martí van explicar la història durant generacions i d'aquí fins a l'actualitat. Sigui quin sigui l'origen del nom d'aquest fenomen i la seva extensió més enllà de Catalunya, ara quan vegi l'arc iris, a part de gaudir de tots els seus colors, podré veure Sant Martí fent-li la juguesca al dimoni i guanyant-li i cuidant dels que més ho necessiten. Una altra cosa presa i una altra cosa per gaudir.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta. Vine a

0: Ei,
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
4: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
5: Al cinema dijous a mitjanit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Presó sense fiança, un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
2: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari i Sacalm mateix i va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
2: És Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: Recordi bé.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És que t'era tot.
3: Bé, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
5: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
6: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
5: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
6: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
5: I la tesi final del llibre és clara.
6: Penso que és important ara que en aquests moments Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
5: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
7: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
8: Radio Vila Sacra!
7: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
8: Radio Vila Sacra!
7: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
9: Perquè ho tinguin en compte.
10: Amb la col·laboració de BN Group.
11: Imagina, crea, sorprèn-te.
12: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Alguns núvols baixos matinals tornem a tenir en alguns indrets de Girona, sobretot a prop de la Costa Brava, però en general aquest matí de divendres està despertant xafogós, humit i tranquil a la majoria de contrades de la demarcació. Al llarg d'aquesta tarda sí que creixerà algun núvol una mica més potent. De fet, a partir d'aquest migdia veurem més núvols al cel, començant per la Cerdanya, el Ripollès, la Selva i després doncs endinsant-se fins a la Costa Brava, i d'aquestes nuvolades ja diem al llarg de la tarda i vespre s'acabarà produint algun xàfec, sobretot a la banda del Pirineu, però a la resta de contrades també alguna gotellada més dispersa s'hi arribarà a produir. També a prop del mar farà més vent aquesta tarda, una brisa de sud força reforçada. Aquest matí fins i tot gregalets i aquesta mala visibilitat. Cap de setmana que portarà algunes tempestes al Pirineu, les més destacables demà, també a l'Alta Garrotxa, i el diumenge, una altra vegada, molta més calor. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de l'informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu i esclat.
15: Ara toca raonar.

Hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Si realment estima Girona, apunta.

Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 85.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
6: Paraules de nen.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que si busquem entre poemes sempre trobem un poema que parla d'un mes de l'any? El poema que ara sentirem parla del novembre. Descobrim què diu d'ell.
9: Hola, sóc l'Ariana Maria Alexe. El poema que he escollit es diu El novembre i ho ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè el meu aniversari és el novembre. El novembre. Comença el mes de novembre. Castanya va... Castanya ve, i panillets també. Un començant tan dolç, més d'una vegada enfilat. Per això és molt pertundent menjar sense de missa, perquè no queda gens bé. Peca de golferia, el mes començat amb tots sants. Després va Sant Celícia, patrona com prou se sap, el ritme i la melodia que sents deslibe sense sentits, sí, més no per els musiquells. Novembre, el mes de la tardor, que l'hivern ja els anuncien. Els teus silenciosos són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor, com la cançó petita, i ens ajuda a fer-nos grans, sense gens de malalteria. S'acaba el mes de novembre, castanya ve, castanya va, que el torro ja vindrà.
8: Moltíssimes gràcies, Ariana, per escollir aquest poema que et fa recordar el teu aniversari. I vosaltres, embaladits, sabeu quin mes de l'any és el vostre aniversari? Fins al proper, embaladits. Adeu!
9: Adeu, embaladits!

0: Aquest estiu,
1: Ràdio Vilasacra.
0: Protegeix-te amb l'ABC de la calor.
1: I Ràdio Vilasacra.
0: Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret.
1: I Ràdio Vilasacra.
0: Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
1: I Ràdio Vilasacra.
0: Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: I Ràdio Vilasacra.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ara escolteu La història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Mira, volia dir la frase: músic pagat fa mal so.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: Estem molt més informats, sabem moltes més coses, tenim la música molt més aclarida i potser el que ens cal saber és si avui podrem anar a fer el vermut allà o no. Potser, jo pregunto només, eh?

0: És que m'encanta l'estiu.
1: L'estiu amb Ràdio Vila-sacra és una altra cosa.
2: Tanca els ulls. A la feina, alcohol i drogues 00. A la feina, millor no consumir ni alcohol ni altres drogues. El consum d'alcohol i drogues a la feina pot fer augmentar el risc de patir accidents, fer baixar el rendiment laboral, afectar el clima laboral. Recorda, en general, es recomana no consumir alcohol ni drogues en qualsevol feina, però en especial en aquelles que impliquen risc per a la pròpia persona o per a tercers. 00 d'alcohol i drogues quan hàgiu de conduir algun vehicle o manejar eines o maquinària. Fer treballs en llocs elevats o amb línies elèctriques d'alta tensió. Tenir funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i la salut d'altres persones. Si no pots no consumir abans o durant la feina, potser necessites ajuda. Recorda, les persones amb problemes amb l'alcohol i les drogues tenen dret a rebre ajuda de forma confidencial, no ser discriminades. Pots demanar ajuda al CAP, al Centre d'Atenció.

detecció i seguiment a les drogodependències, CAS, el servei de prevenció de la teva empresa. Si vols més informació, pots consultar al web drogues.gencat.cat, líniaverda.org, o bé trucar als telèfons Línia Verda 900 900 540 o 061. CatSalut respon. 061. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Quina és la feina amb els millors horaris? Pilot d'avió, perquè només treballen quan volen...

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nit envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula viure. Tots sabem que fer la viu-viu vol dir anar tirant com es pot. Tenir un bon viure vol dir tenir una existència còmoda. Si algú diu que viu del tros o viu de renda, viu del capital o mota, i generalment viu amb l'esquena dreta. Si algú us diu que viu com un rei o com un marquès o com un burgès, és probable que vulgui dir que viu sense treballar. Si algú us diu que una persona viu més que un cul de morter, vol dir que viu molts anys. I és que ja ho diuen, que no viure és no tenir repòs, tenir molts neguits o preocupacions, que saber viure és saber-se enginyar per subsistir còmodament, etc. I que no es pot ensenyar de viure, és a dir, ensenyar la manera de tenir vida còmoda, de no tenir fracassos, de no deixar-se enganyar o supeditar. Dit d'una altra manera, desenganyar-vos. Una altra cosa ben diferent és aconseguir un bon viure. Visqueu com visqueu, no sigueu dels que no deixen viure, és a dir, que molesteu molt i impediu de viure tranquils. Ja sabem que no podem viure de l'aire i que ens calen mitjans per viure, però ja ho diuen que qui vol viure, de tot s'ha de riure, és a dir, que cal tenir despreocupació o serenitat davant les dificultats de la vida. I acabem amb una salutació. Visqueu molts anys.

0: La cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
8: Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
10: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Wow.
1: Que no et confonguin.
3: Au, mira. Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
5: Maset, Sallés.
6: Sallés Maset.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Més de 3.000 trucades rebudes. Recull millors moments, novena part.
5: Buen dia.
6: Bon dia.
5: Buen dia.
6: Hola, bon dia. Ai, menys mal que l'he pogut agafar.
2: Bon dia.
5: Buen dia.
6: Hola, bon dia.
2: Per dir-vos que he sigut molt feliç amb vosaltres.
6: I mira, jo me'n recordo com a... Deixa parlar, mama. Bueno, ja t'he fet esperit. Que va tenir molt força esperit a tu.
7: A les ordres, mon coronel.
6: Mira, per mi ha estat, com diu la majoria de gent, no? Companyia, molta companyia. Ha sigut també una mica com una teràpia, eh? Aquello que portaves a dintre i que estaves emprenyat amb ell polític o...
7: A les ordres, mon coronel.
6: Ton omni i tot això ens heu permès que ho diguéssim per ràdio. Ha estat un mitjà per conèixer a gent molt maca i evidentment, per conèixer-te tu.
8: Lo que ha quedado demostrado hoy para la eternidad.
6: Pues va, dic.
8: Y esto nadie lo puede cambiar por mucho bla, bla, bla que pretendan potenciar.
6: Sí, sí, sí, molt, molt.
7: Molt, molt, molt, molt.
6: Llavors és un dia al matí, dic, pues va, dic, vaig a veure aquesta ràdio, a veure què fan. Sí, sí, sí.
3: Ràdio
6: i allò que passa, no? Que pot sentir gent i música, i dic, hòstia, que això que divertit. I mira, així vaig començar, i des d'aleshores... I mira, jo me'n recordo com a... Deixa parlar, mama. Bueno, ja et deixaré esperir. Que va tenir molt força esperir a tu. Ara te'l poso a mi mare i després parlarem. Hola.
2: Home, per mi, sincerament, trobar una família afegida...
7: Pues me n'alegro.
6: Hola.
2: Simbòlicament, a Caliu, companyia, he conegut a molta gent.
7: Pues me n'alegro.
2: Clar, vull dir que això a mi em fa feliç.
7: Pues me n'alegro.
2: O sigui, jo m'alimento de cosetes així.
6: Hola.
2: I llavors el que sí que em faltava a mi en el meu dia a dia, doncs era aquesta espurna d'il·lusió de dir, esperar, hòstia, aviam va, poso que la ràdio és això, és comunicació.
7: Pues me n'alegro.
2: I ja està, jo superfeliç.
7: Pues me n'alegro.
6: Clar que sí. Mira, donar-te les gràcies a tu.
9: Me'n recordo molt, bueno, de tu, perquè, escolta'm, t'has portat molt bé, eh? Una bona persona, molt, molt, molt amable i molt tot.
8: Salut Ràdio Vilasacra 2024.
6: Clar que sí. Gràcies per tot. I ja està. I un petó des d'aquí.
9: Vale, gràcies per tot, eh?
2: Que us estimo molt a tots.
6: Hola.
10: Ràdio Vilasacra.
11: I punt.
12: I punt.
11: I punt.
12: I punt.
11: I punt.
12: I punt.
11: I punt. I punt.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Us en recordeu?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
2: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
1: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
3: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en diferido.
0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
4: Programació.
5: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
5: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
5: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
6: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
7: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
8: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Les notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
4: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
3: I l'aigua?
4: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
5: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.

0: soir a dit « Julie, c'est mieux pour les gens. »
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. La policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos, ho han dit els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
3: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
4: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
2: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?
4: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
5: IKEA a Girona, carrer Astúries 61.
6: La xarxa.
7: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
8: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
7: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
8: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
7: I les zones infantils Pirata i Tròpica.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: Escoltant, sentiràs.
2: Benvolguts totes i tots.

0: Almodóvar, el Gen Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La Badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà, la travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local: el 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.
1: Oh my God! Propostes en xarxa.
2: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Que el grup social ONCE ha tancat l'any 2025 amb més de 7.000 treballadors a Catalunya, 80.000 a nivell estatal, i el 60% d'aquests treballadors són persones amb discapacitat. D'aquesta manera, i sense comptar l'administració pública, el grup social es converteix en el tercer generador d'ocupació de tot l'estat. Marc Esparza.
2: Una ocupació que es pot mantenir de forma creixent per l'augment dels ingressos que tenen a través de les vendes de loteries, del que recapta Illunion els treballs que realitzen en concursos públics i també a la captació de fons que arriben a la Fundació ONCE. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
3: Treballant i aportant el nostre granet de sorra a la societat, ha convertit aquest grup en el tercer major empleador a nivell de tot l'estat, i de fet l'exemple és que un de cada 500 treballadors que treballa a Catalunya treballa al grup social ONCE.
2: Això es reverteix en les necessitats dels afiliats. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat formen part activa de la societat a nivell laboral.
3: Acaba transformant no només vides, sinó que també el fet que tu donis treball, aquest treball cotitza la Seguretat Social, aquest treball paga els seus impostos, amb el qual també tornem a la societat part del que ens dona en aquest sentit també.
2: A Catalunya durant el 2025 es van destinar 82 milions a inversió social directa.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
5: Home, sí,

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Em dic Denis Dogarro. M'agradaria que es faci notícies de futbol.
6: Marie Curiel, el meu cognom és Monet. Lo que m'agradaria que féssiu és... més vídeos de futbol per la web.
7: Em dic Adriana, m'agradaria que fessin més informació sobre la música.
8: Hola, em dic Amal i el meu cognom és Eguadi. El que més m'agradaria fer de vídeos de futbol i més de baix, però també que fessin una sèrie d'aventures.
9: Hola, em dic Firdaus Janati i m'agradaria que fessin a la ràdio un programa de jocs.
10: Hola, em dic Anabel Alcaide i m'agradaria que fessin en baix, que fessin de baix.
11: Hola, em dic Jan Arana. M'agradaria que fessin, que posessin música.
12: Hola, em dic Ibrahim Bouhreza i m'agrada els esports.
13: Hola, em dic Josué Rodríguez i m'agradaria que fessin un programa de gitanos.
14: Dic Neus Tondo. El que més m'agrada és la música, escoltar música per la ràdio, i podríem posar més música d'actualitat, més moderna.
15: Em dic Sabrina Fuentes, tinc 11 anys i m'agradaria que posin més coses per els meus petits i així. I m'agradaria també que posin més música.
16: Em dic Sammeri Martínez i el que més m'agrada de la ràdio és la música que hi ha i m'agradaria que hi hagi més programes juvenils i infantils.
17: Em dic Cristina Roset, tinc 10 anys i el que més m'agrada de la ràdio és que fiquin notícies interessants sobre el que passa a Catalunya i que la música també és molt divertida i m'agradaria que fiquessin més música.
18: El meu nom és David, el primer cognom és López. El que més m'agrada de ràdio és els esports.
19: Jo em dic Susana Sahuasca i m'agradaria més música en anglès.
20: Hola, jo em dic Wafa Kerba i m'agradaria que que m'agrada la música pop.
21: Em dic Zacaria Mourinou i m'agradaria que fessin programes joves i infantils.
22: Hola, em dic Abderrahim Bourash. El que m'agrada més fer és jugar a futbol i escoltar música. El que m'agrada més la ràdio és la música rock.
23: Hola, em dic Julia Bacalar. M'agrada tocar el violí. Parlar més de videojocs.
24: Hola, em dic Solans. El que m'agrada més de la ràdio és la música d'avui en dia.
25: Hola, el que m'agrada més de... la ràdio és el futbol. El que m'agrada més també de la ràdio és escoltar música rock.
26: Hola, em dic Júlia Bacalar. M'agrada molt de la ràdio escoltar música, rock i funk.
27: Em dic Solans Betancourt. El que més m'agrada de la ràdio és la música d'avui en dia i les notícies.
28: Hola, em dic Toni Heredia. El que m'agrada més de la ràdio és l'emissora d'esports.
29: Soc el Pau Carnicer, del Col·legi El Carme Mollerussa. El que més m'agrada és els comentaris graciosos. I sempre quan torno de l'escola escolto.
30: Soc Marta Dalmau i el que m'agrada més són els fets que expliquen les coses de dia a dia i sempre que ho puc escolto.
31: I parlant d'emocions...
0: 79.
31: Programació més contemporània, més diversa.

0: sabies que...
1: Les faves tendres, consumides com a verdura, són un aliment molt ric en aigua, un 90%, i per tant, pobrament calòric. Són riques en carbohidrats, principalment complexos, proteïnes i fibra. Si es consumeixen com a llegum, posseixen menys aigua i tant l'aportació calòrica com els percentatges de nutrients que conté, lògicament, s'incrementaran. En ambdós casos, les faves aporten potassi, calci, fòsfor, ferro, magnesi i seleni, com també carotens, vitamina A, C, niacina i àcid fòlic. Ara em ve de gust menjar faves.

0: Radio Vila Sacra.
1: Eternament.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Ni les majories, ni lo viral, solen ser l'encertat, ni el més original. També, en això,

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé. Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para,
2: para... Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
5: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: My name is McNamara, I'm the leader of the band. Although we're few in numbers, we're the finest in the land. We play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we play to

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. La policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos, ho han dit els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
2: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
3: Les motivacions que porten una persona a que la foca al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
1: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.
2: Hello, this is me, Wolf, here.

Les marietes, conegudes pel seu color vermell brillant, i els punts negres són insectes beneficiosos per al medi ambient. Una marieta pot menjar fins a 50 pugons al dia. Això les converteix en aliades importants a l'agricultura i a la jardineria, ja que ajuden a controlar les poblacions d'aquestes plagues sense necessitat de fer servir pesticides. Passen per una metamorfosi completa i es transforma d'ou a larva, pupa i adult. Durant els hiverns, algunes espècies de marietes busquen refugi a llocs protegits per hivernar. El seu color vermell i els seus punts negres serveixen com a advertiment per als depredadors, ja que, a la natura, són colors que denoten toxicitat. La propera vegada que veguis una marieta al teu jardí, no la xafis. És un petit insecte que està fent una gran feina per protegir el nostre ecosistema.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: La Generalitat posa al teu abast un portal per accedir a la informació, avaluar la gestió pública i consultar tota mena de dades. Tingues l'acció de govern al teu abast en un sol clic. Un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides. Perquè la Generalitat és casa teva. Troba més informació a governobert.gencat.cat o trucant al 012.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.

Doncs aquí continuem, aquí, a casa vostra, al K25, una emissora que dia a dia el que pretén és apropar-nos a tots vosaltres amb tot el cor, amb tot el sentiment, amb tota la il·lusió, treballant sense parar, 24 hores al dia. Per què? Molt fàcil. Perquè cal una emissora que ens identifiqui. Això és el que pretenem dia a dia.

0: llibres per somiar.
1: Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: tothom! Va, que ara us parlaré d'un neologisme que té una proposta catalana que està arrelant. El hashtag en català se'n diu etiqueta i ja fa temps que circula amb èxit. Sí, sí, parlem del conjunt de caràcters clicables precedits pel símbol del coixinet. De fet, la forma anglesa hashtag està formada per hash, coixinet i tag, etiqueta. No calia que traduïssim literalment etiqueta coixinet, perquè etiqueta és el terme principal. Us mola l'etiqueta del nostre programa? Doncs feu-la servir de tant en tant, que ens interessa saber la vostra opinió.
1: Ràdio Vila-seca.
2: L'opció dels que en saben.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La saca sense punxero F-A-M.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
3: Anem a menjar atenció. Xocolata, molta, molta xocolata.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si t'agraden els gats, has de sentir aquest poema que ens recita la Lleïsa, de quart de primària de l'Escola Maricel de Cubelles. Un poema molt felí, ple de suavitat gatuna i d'un vigila, que tenen urpes.
6: Hola, sóc Lleïsa. Us vaig ensenyar la meva poesia Gat. Tinc la cua molt senyora i el pèl m'endula nevat, però em ve de Melterrat, perquè diuen és d'Angora. Faig via de dana correta i el lluç me lo dona embullit. Ec, amb la pota i el mosquit, i embullo el fil i la veta. Ja m'agrada aquesta vida una mica esmorteïda i queixar-se és de mal gust, però a vegades voldries fer-te amb gats sense manies que et donessin un disgust.
5: Gràcies, Lleïsa, per recitar aquest poema tan suau, suau, com un gat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
2: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Ajuntament de Figueres actualitza l'acord per poder traspassar l'escola d'hostaleria a la Generalitat. El ple tracta la modificació de les compensacions econòmiques pactades amb la Fundació Miquel i la Generalitat, però no aprova encara la venda de l'edifici, que requerirà nous expedients patrimonials. Instal·len lectors de matrícules i càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a Pau. L'objectiu és facilitar als Mossos d'Esquadra la cerca i el filtratge d'imatges. Cada cop més pobles prenen l'iniciativa, Vila-sacra també ho té fa un temps. Figueres crea 316 places de zona verda al Poble Nou per prioritzar l'aparcament dels veïns. La nova àrea regulada entrarà en servei al setembre i comprendrà el perímetre delimitat pels carrers Empordà, Salvador Dalí i la via Empuritana.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 49.

0: I parlant d'emocions.
1: 6.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
4: Sí.
5: Bé!
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: O si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres. I fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.

0: Ràdio.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa.
5: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
4: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.
6: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: fes molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sorpresa.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Esto es alucinante. Vale.
14: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
15: Truca!
14: Repetiràs.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja

0: Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha analitzat per primera vegada com l'impacte ambiental de la nostra alimentació afecta la salut humana. Segons la recerca, la carn, el peix i els làctics concentren més de la meitat del dany, sobretot pel canvi climàtic i la contaminació per partícules. Tomàs Hinojosa.
1: El treball, publicat a la revista Environmental Research, revela que substituir aquests aliments

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.

0: són rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Oh, oh. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: Hi ha un gran nombre d'estudis que asseguren que el consum moderat de vi ajuda a prevenir les enfermetats coronàries, i molt especialment el consum de vi negre.
1: Joaquim Vila.
0: El vi negre conté més quantitat de polifenols i flavonoides que els vins blancs, i aquests són alguns dels elements que fan més inofensiu el colesterol LDL, eviten que les plaquetes de la sang s'aglutinin formant coàguls i fan disminuir les inflamacions. Els flavonoides i els polifenols es troben a la pell del raïm. Per tant, i degut al sistema d'elaboració dels vins, en el que pels vins negres es manté molt més temps en contacte el most amb la pell, els vins negres arriben a inhibir fins a 30 vegades més que els blancs de l'oxidació del colesterol. Nombroses i prestigioses associacions mèdiques recomanen el consum moderat de vi.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: La vida sona bé. Escolta-la.

0: Marta, et veig estressada.
1: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
0: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
1: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
0: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
1: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
0: A Profe.com.
2: Profe.com. Aprenem junts.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Ràdio i la Sacra de l'Alt Empordà al Món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Amb una crida unànime a erradicar les violències masclistes, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha dit que la violència de gènere és un fracàs de la societat i que cal posicionar-se en contra. Maria Eugènia Gay, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ha insistit en la necessitat que les institucions estiguin coordinades per acompanyar les víctimes.
2: Quedava la violència masclista, l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la el conjunt de la ciutadania.
3: Faig una crida a totes les dones que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Això t'encantarà. Vale.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Sempre sent Empordà.

0: empreses amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell. Tot l'Empordà al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
3: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
4: Bé, no? L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Per mi el mercat és identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família aquí al mercat.
2: En general, la gent quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: El barato ja ho saben, han de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo, per a menjar-me, segons lo que, me faig pan, tomata en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que té que agradar.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si no hi fos, ho trobaria.

0: 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
1: Hola a tothom. Malauradament, cada vegada més la gent en fa un ús molt més restringit de les frases fetes, però no només això. És que continua havent-hi una part important de la població que ni tan sols les coneix. I no em refereixo únicament a gent nouvinguda d'altres parts del món, no. Hi ha gent d'aquí que tampoc. I pensem que no és just que les deixem perdre, no us sembla? Avui, com a introducció, us refrescarem la memòria i recordarem què és exactament una frase feta i en què es diferencia d'un refrany, perquè a vegades no queda prou. Mireu, una frase feta és una expressió d'ús corrent en tots els nivells i àmbits de la llengua. Es tracta d'una oració fixa i invariable. Acostuma a començar per un verb, seguit dels seus complements, tret que no comparteix amb el refrany. Es creu que en un moment donat algú la va dir i perquè tenia gràcia, enginy o per la seva veracitat per expressar una idea o una realitat, es va anar fixant en el territori i ha passat a formar part del col·lectiu del poble. Sol tenir un sentit figurat, és a dir, el seu significat no prové dels significats de les paraules que la componen. Per exemple, si diem tocar el 2, no vol dir que hàgim de tocar el número 2. Hem d'anar una mica més enllà per saber com s'ha originat l'expressió. Gairebé mai no es poden traduir d'una llengua a l'altra, perquè les realitats de cada indret són diferents i s'expressen de manera diferent, però podem tenir expressions similars, amb imatges que denotin el mateix significat, però rarament amb les mateixes paraules. Per la seva banda, un refrany és una sentència, una citació invariable, com la frase feta, del qual podem deduir una conclusió o una lliçó. No admet canvis de temps verbals ni afegir tons de diminutius o augmentatius. Acostuma a tenir un origen antic, prové de la tradició oral i la seva temàtica és diversa. El temps, la feina, les malalties, el comportament humà, etc. Sovint conté rima, com rodolins, de manera que en faciliten la memorització. Tal com passa amb les frases fetes, el seu significat és figurat. N'hi ha que s'han perdut en el temps i que han quedat obsolets, caducs, passats de moda, vaja. Però bé, nosaltres ens ocuparem de les frases fetes. Així doncs, desitjo que gaudiu com uns gínjols, que no perdeu el fil i que no us surti fum del cap i, sobretot, sobretot, que les poseu en pràctica. Són tan boniques. No en feu el salt.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Iaia!
2: Mana!
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
2: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí!
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home! El 12 d'agost es fa fosc una part de Catalunya!
1: I a quina hora?
2: A 8:45! Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos impulsen noves eines de comunicació perquè la ciutadania pugui col·laborar en la detecció de víctimes d'explotació, la majoria dones i estrangeres. Laura Hurtado.
2: Els agents alerten de l'augment de l'explotació en pisos clandestins, de l'explotació laboral en supermercats i de nous mètodes de captació a través d'anuncis fraudulents a les xarxes socials. Per això demanen la col·laboració de la ciutadania a través d'un formulari disponible a la web i a les xarxes socials dels Mossos que permet aportar informació sobre possibles sospites d'irregularitats. Lluís Moreno, especialista a la Divisió d'Investigació Criminal.
3: Són persones vulnerables en un estat de necessitat. La gran majoria són persones estrangeres en una situació irregular administrativa en el nostre país. Són persones que estan amenaçades, que estan coaccionades, elles i també la seva família a l'origen, al país estranger, no?
2: Entre el 2025 i el 2026 els Mossos han identificat 24 víctimes per tràfic d'éssers humans, la major part dones i en situació d'explotació sexual.
4: La única manera d'acabar amb el tràfic d'éssers humans és no utilitzar la prostitució ni a locals ni a carreteres.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: dad, my friend. Welcome to the English Revolution.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: I parlant d'emocions.
1: 11.
2: Ràdio Vila Sacra, molt més que ràdio.

pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol tiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense

0: A més fonament que les ganes de parentar és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
2: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.

En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.

0: informació, música, entreteniment.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Es quan t'agafes demanar-te mai cosa.
3: Però què dius? Plim-flum de les grans hortes de Garderot més mèxic.
4: Quan ens costa resoldre un conflicte, hi ha una eina que ens ajuda i ens acosta, fent que tothom hi guanyi.
5: D'acord, abaixaré el volum de la música.
6: Gràcies, t'ho agraeixo.
4: Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Centre de Mediació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Aquest estiu, refresca't com mai.
3: Aquabrava.
2: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
3: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
2: A Aquabrava.
4: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. A veure, en primer lloc, que vull agrair molt, molt, molt a tots els auxiliars, infermeres, infermers, metges de l'hospital. Tots, tots, eh? Perquè, a veure, jo he tingut la mare allà, ara la torno a tenir a la residència, i, bueno, no puc agrair-los-hi en paraules. Tot el que han fet, no per ella, per tots els malalts, tot el que fan. Perquè si es truca el timbre quatre vegades que els tens allà. I molta paciència han de tenir, vull dir que tots. Els hi agraeixo moltíssim. I bueno, molts de records a les nenes de les tirites i a tothom.
3: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment. Ràdio La Sagra.
4: Digue'm.
5: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?

0: jogas puzzle.
1: No, que tenis.
0: Jo, molts treballs. Que tu jogues puzzle.
1: Tenim moltes feines.
2: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho poden fer entre tots.
3: No feines, feinades.
0: Jo tinc molts amics, per cert. Ja tinc 5. És un joc espacial.
4: Ser exploradors.
1: El pilla-pilla no hi juguem mai.
0: És un joc espacial.
5: Són les meves més preferides.
6: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
7: Bueno, jo m'ho passo bé. No sé si ells ho passen bé.
0: Sí. És un joc espacial.
8: Per mi és el més guai de Catalunya.
9: Som com una família.
10: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
11: És genial.
12: És la millor.
13: Estudiem en sèrio.
14: Perquè...
15: Per totes les coses.
14: Per totes.
16: Gràcies, gràcies, moltes gràcies.

0: al Cafè de la Ràdio.
1: Proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Pensa amb el cor i actua en proximitat, perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura, estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu, Associació Catalana de Municipis.
3: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Cuina amb la Maria.
1: Vinga, va. Avui explicarem del modo que faig el braç de gitano. Bueno, jo l'he llegit d'un llibre i el faig i ha sortit. Surt estupendo. La gent que l'han provat, demà el provarà l'Ivan, si vol, perquè tinc ganes de fer-lo i li farem provar, a veure si és veritat que surt bo. Però agafo 125 grams de farina, 125 grams de sucre, 5 ous, la raspadura d'una llimona, 20 grams de llevat, bueno, jo poso un sobre de royal, perquè això de 20 grams, i oli o mantega per untar la plata, i sucre llustre per després posar-li pel cim. Però preparo la llimona, ratllo la llimona i hi poso els rovells d'ou, les clares a part. Els rovells d'ous ben remenat, amb la llimona i els 125 grams de sucre. Després, quan això està ben barrejat, també ja tinc la plata preparada, ben untada amb mantega i espolsada amb farina, que quedi, perquè després el braç no s'hi enganxi. I encara hi poso un paper al bal i tiro-t una mica també d'oli o mantega pel cim del paper, i o sigui que unto les dues coses. Bueno, faig la barreja aquesta, després quan els ous i la i el sucre està ben barrejat, i tiro la farina, i llavors la farina i prou, el sucre ja està amb els ous ben barrejat, i llavors munto les clares a punt de neu, amb un pot. Ja tinc el forn encès, perquè el forn l'encenc abans, que sigui ben calent. D'això per preparar-ho, bueno, el primer dia si està un pelín, perquè no saps gaire de què va, però és molt ràpid. Doncs llavors ho barrejo tot allà amb el sucre, els ous i la farina, tot ben, la raspadura de llimona ja hi és, tot ben barrejat, posar-hi el sobre de royal, i ja es pot posar la plata. Si es té la plata preparada, millor que sí, perquè llavors si marxa l'efecte del royal, bé, que la plata que sigui una mica grosseta, que no quedi gruixa, que quedi com a mig centímetre, això, quan és cuit, perquè si és un centímetre, a vegades llavors quan es recorquilla, es trenca. Bé, ho poso tot al forn, li tiro un pelín de sucre pel cim i ho poso tot al forn i ho vigilo, no sé jo el rato qui està, poder 15 minuts, poder una mica més, jo no vaig guaitant, i com me sembla que és cuit, que ha pujat un centímetre, per anar bé no l'ha pas de pujar, que la plata sigui grosseta. Doncs després el trec, tinc un paper, bueno, un drap, també hi ha uns papers expressos, però jo no en tinc, agafo't un drap que sigui moll, ben escorregut, i hi tombo el braç al cim, i després hi poso per dintre o nata o xocolata d'aquesta que es desfà, que és d'aquella negra que no té llet, perquè a les meves netes els agrada molt, i el sol ho fem xocolata, que sigui ben espessa, que ja no sigui molt calenta. Bé, la poso de dintre el braç i llavors el drap aquest moll per la part de fora i ho vaig enrotllant a poc a poc, o estrenyar-ho una mica que quedi ben cargoladet, i la xocolata ja és a dintre, i llavors amb el mateix drap faig així com un cargol a cada cap. És clar que el drap no s'hi quedi dintre, es va recorquillant, però el drap ha d'anar sempre pel cim. Després el deixo amb una plata que es refredi. Llavors quan és fred, si es vol posar a la nevera, i si no, si ja és el mateix dia, l'espolso pel cim amb una mica de sucre d'aquest llustre, i a vegades el cremo amb allò de cremar la crema catalana, o posat un momentet a sota el grill, vigilant-lo, perquè hi ha vegades que si es passa se crema, se torra aquell sucre del cim, i ja està, el braç de gitano fet, i és, té un aspecte, bueno, doncs com els de la pastisseria, igual, i de bo també ho és moltíssim. Llavors jo el poso com un paper express d'aquests, que el compro, d'aquests de pastisseria, un motllo d'aquells, amb el paper aquell que sembla de punta per sota, bueno, i allò té una presentació. Si vol fer algun dibuix amb la mateixa xocolata pel cim, com que és espessa, es agafa la cullera, o una mànega d'aquelles de pastisseria, i s'hi fan, mira, unes ratlles o uns números o el que a un li pica o li agrada, o també si és per un compleany, també s'hi pot fer els anys o felicitats o el que sigui. I ja està el braç de gitano.

0: perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: I parlant d'emocions,
1: 87. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Sorpresa a Ràdio Vila-sacra. Molts maca.
3: A les Terres de l'Ebre i part del País Valencià tenen una sola paraula per dir morros bruts. Morrandes. No intenteu buscar-hi sinònims perquè no en trobareu un d'igual. El Diccionari Normatiu Valencià ja ho documenta com a prova de la vitalitat que té. El sufix "-an", "-anda", no és gens productiu en català, perquè l'evolució natural de la terminació "-anda" seria "-ana", en català. En tortosí tenim els mots "-escuranda" i "-morrandes", compartits en part del valencià. D'ús ben viu. Per exemple, tenir molta escuranda significa tenir l'aigüera plena de plats, gots i olles per rentar. En bona part del domini lingüístic, a les illes, per exemple, de rentar els plats en diuen escurar, de manera que l'escuranda en neix per derivació. Volem morrandes al diccionari. Té tots els números per entrar-hi, perquè als catalans ens agrada molt dir les coses amb una sola paraula. D'això en diem economia del llenguatge. Deixeu-nos fer morros amb les morrandes, si volem.
4: 100% Empordà.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tés de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
4: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim.
5: Tanca els ulls.
6: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
7: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.
8: Sona bé.
9: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: viatge en el temps. Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà. No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Efectivament, s'ha de fer neteja. De tots els funcionaris, la majoria són honestos, la majoria treballen, fan la seva feina. Però hi ha una petita part, que és la part corrupta de l'Estat, que fa molt mal. I si no la netegem, en aquest país no es podrà viure. És que fa vergonya que estiguem en un país en el qual ens haguem de defendre d'acusacions falses, que ens destrossin les famílies, que ens destrossin la vida i que no passi res. O sigui, ha de passar, perquè si no, no som ni democràcia, ni país, ni societat, ni res. I espero que hi hagi algun jutge que s'ho miri bé, que hi hagi un fiscal que s'ho miri bé i que surtin els responsables, perquè si no, és que no ho arreglarem mai i no ens mereixem això.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
0: Repetiràs.

Almodóvar, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La Badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà, la travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que

aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local. El 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.

0: Honey, I shall remove this cotton immediately.
1: Escolta. En Comunicació Ràdio Vilasacra és la diferència.
2: Insistir.
3: Grapejar.
2: Controlar.
3: Aïllar.
2: Humiliar.
3: Seguir.
2: Assetjar.
3: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
2: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
4: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 d'abril del 2025.
1: I els espectacles escènics són els dos únics àmbits culturals on el català és la llengua majoritària de consum. En àrees com televisió, música, concerts, llibres, internet o cinema, a Catalunya s'imposa el castellà, segons dades de l'enquesta de participació cultural 2024 del Departament de Cultura. L'estudi detalla que el 70% dels oients de ràdio la sintonitzen en català i que l'últim espectacle teatral vist pel 56% del públic era en català, uns percentatges que superen els de consum en castellà, que és del 56% en l'àmbit radiofònic i del 46% als escenaris. Hi ha algunes àrees on el consum en català supera el 50% dels casos, com ara la lectura de revistes, diaris i consum de televisió i audiovisuals. Tots tres àmbits al voltant del 60%, però el consum dominant és en castellà, amb percentatges encara més alts, com el 80% en el cas de les revistes. A l'extrem del mínim consum cultural en català trobem els videojocs, amb només un 5% d'encastats que recorden haver jugat a títols recents en aquesta llengua, o el 26% de llibres i pel·lícules, que en castellà s'enfila fins al 64% i al 76%, respectivament.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la Pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. Ollerdelmas.com

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
1: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella.
0: Ràdio Vila-sacra. Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això, som aquí.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Es prega als lladres que no saben fer res més que robar el que no és seu, que urgentment es posin en contacte amb la seva consciència, perquè quan arribi l'edat de la seva vellesa entendran millor què és el purgatori i entendran millor que a la llarga tot es paga i el remordiment de consciència no els deixarà morir en pau.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé!
3: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Ja sabeu que el món de l'alimentació i la nutrició és ple de modes. Fa un temps tothom menjava baies de goji, bevia...
1: Tothom.
0: Bueno, sí, exacte, tothom no. Bevia aigua de mar, feia la dieta de la carxofa...
1: T'ofegues.
0: O es posava fins a dalt de resveratrol. I ara tothom menja o pren sucs verds.
1: Ai, sí.
0: Què són? Són tan meravellosos com diu tothom?
1: Això, què són? No és una manera de cobrar-nos el triple pel mateix suc de tota la vida?
0: Sí, en part sí, eh?
1: Ah.
0: Els sucs verds són uns sucs una mica diferents dels sucs convencionals. D'entrada es fa servir fruita, evidentment, però també i sobretot verdures. Remolatge, api, cogombres, espinacs, creixen, ruca, enciam, carbassó, canonges... Fins i tot se'n pot fer amb bròquil.
1: Jo que la remolatge és vermella, eh? El suc surt una mica més...
0: Sí,
1: un verd més fort.
0: Genera una certa confusió. Aquesta és la diferència fonamental.
1: Per què s'han posat tant de moda? Perquè és fàcil?
0: Perquè ens volen fer creure que són fantàstics, perquè ens proporcionen molts nutrients, aminoàcids, hidrats, aigua, àcids grassos i sobretot micronutrients, vitamines, minerals, enzims i fitoquímics que es digereixen i s'absorbeixen molt ràpid.
1: I pensava que anaves a rajar una mica dels seus verds, eh? Escolta'm una cosa, què necessitem per fer-los?
0: Doncs amb una simple liquadora ja fem, però la manera més guais de fer-los és gastar-te uns quants diners amb una màquina de cold press, que vol dir
1: ja
0: màquina de pressió en fred que preserva les vitamines i els enzims.
1: Minipimer, no? El de tota la vida?
0: El minipimer serviria per fer un batut o un smoothie que ja no seria un suc.
1: Ja no seria un suc verd. Bueno, escolta'm. A veure, quin avantatge tenen aquests sucs?
0: A veure...
1: Perdona, de ventre, suposo.
0: També poden ajudar. Els de fulla verda tenen una alta densitat nutricional, és a dir, que tenen molts nutrients amb poques calories i poca quantitat per menjar. Proporcionen, com hem dit, enzims, vitamines, fitoquímics i minerals que optimitzen algunes funcions de l'organisme.
1: I quins inconvenients?
0: A veure, primer i el més important, el que té a veure amb la manera com entenem l'alimentació. Ens pensem que ens podem prendre un aliment meravellós o un suc verd cada dia i que amb això ja n'hi ha prou per compensar la resta de coses que mengem. Ara diré allò tan avorrit que sempre diem als especialistes.
1: No, ja ho dic jo. Res pot substituir una dieta equilibrada.
0: Ah, exacte. Ai. Res pot substituir una dieta equilibrada. O sigui, que és millor fer una dieta equilibrada sense sucs verds que no pas una mala dieta però prenent sucs verds, que no té gaire sentit. Un suc verd no ens salvarà de res.
1: Escolta, si em prengués molts, allò que fos un friqui dels sucs verds, seria perjudicial per mi?
0: Sí, tampoc no cal gaire per passar-se, perquè en excés sempre són perjudicials. Ho són per dues raons, perquè porten massa sucres de manera concentrada i de cop, perquè són un suc, i perquè poden aportar un excés de substàncies que poden impedir l'absorció de minerals, com per exemple l'àcid oxàlic.
1: Però massa sucre, si el sucre és natural, no? Si ve d'una fruita?
0: Sí, és allò que explica'm alguna vegada. La fruita conté molts sucres simples en forma de fructosa i de glucosa, i si ens fem un suc amb 5 pomes, estem prenent fructosa i glucosa de 5 pomes, no?
1: És un suc de poma.
0: Exacte. Estem eliminant la fibra i estem prenent massa sucre de cop. Ja m'he explicat alguna vegada que no és el mateix. Pensem que des del punt de vista metabòlic, una poma sencera no és igual que un suc de poma. Els sucres es metabolitzen d'una manera molt més diferent, perquè la poma sencera conté fibra, que alenteix la digestió dels sucres, i el suc ja no té fibra, per tant, el sucre entra a la sang massa ràpid i això no és bo. A més, un altre inconvenient dels sucs verds, que suposo que ja ho sabeu, són caríssims.
1: O sigui, va, conclusió, en prenem o no, o de tant en tant, com si fos un capritxet?
0: Doncs sí, pràcticament sí. La conclusió és que no calen una dieta sana i equilibrada, que si en prenem de tant en tant és correcte, no hi ha cap problema, però que han d'estar fets sobretot de verdures variades, poca fruita, i que, bueno, estan bé i són millors que un refresc, però que, al capdavall, no ens arreglaran res.
1: Això m'agrada.
0: Veus?
1: O sigui... Torna a dir, no ens arreglaran res.
0: No ens arreglaran res.
1: Perfecte, em quedo amb això.

0: del món.
1: Mira, com el meu avi.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM. 1, 2, 1, 2.

0: informació, música, entreteniment.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca ho troba.
2: De Catalunya cap al món.
3: Xica, tica i ballarica.
4: Sabies que el 90% dels errors de la parla es produeixen a l'inici o al final d'una conversa? Aquests errors són deguts al que coneixem com a llenguatge automàtic. És a dir, quan deixem que el subconscient faci tota la feina sense que nosaltres haguem de prestar gaire atenció. D'aquesta manera es donen situacions d'allò més surrealistes. Com quan el caixer del supermercat ens diu que tingui un bon dia, però nosaltres pensem que ens està oferint el tiquet de la compra i li contestem no, gràcies. Vigileu amb les salutacions i els comiats. Intenteu ser conscients d'allò que dieu.
5: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
6: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
7: Què vols dir?
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Això sí.
10: És així i ja està.
9: Ui, quina joia que ve ara.
7: Tant, que Déu-n'hi-do.
11: A la FM.
12: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Catalunya, cada persona consumeix de mitjana cada any 25 quilos de tèxtil i en llença 20. D'aquests 20, la majoria es llencen de manera incorrecta a la fracció resta. Només si separem el tèxtil com toca i on toca, podem allargar-li la vida o donar-n'hi una de nova. Per la nostra vida hi passa molta roba. La nostra roba pot passar per moltes vides. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tema de salut pública que preocupa cada vegada més els professionals sanitaris, aquest augment de les infeccions de transmissió sexual, les conegudes ITS. Quan pensem en aquestes infeccions, sovint les associem als joves, però també parlem de gent més gran. De fet, les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia mostren que els casos de gonorrea, clamídia o sífilis s'han triplicat en l'última dècada entre les persones majors de 60 anys. I aquest increment no és casual, ja que les darreres enquestes fetes a Espanya revelen que un 75% de les persones d'entre 55 i 65 anys no utilitzen mai o gairebé mai el preservatiu en les seves relacions sexuals. Ara bé, si ampliem la mirada, els especialistes asseguren que l'augment de les ITS és un fenomen generalitzat. Parlen d'un creixement espectacular durant els últims 15 anys que afecta pràcticament totes les franges d'edat. Entre els més joves, la situació tampoc és tranquil·litzadora, doncs. Els pediatres alerten que cada vegada s'inicien abans les relacions sexuals amb una mitjana de 16 anys i mig i que s'han anat normalitzant conductes de risc que afavoreixen la transmissió d'aquestes infeccions. En parlem sobre aquesta qüestió amb el doctor Josep Maioles, cap de la unitat de VIH i SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bona tarda, doctor.
2: Molt bona tarda.
3: Què està passant? Per què la gent s'està oblidant de prendre precaucions amb aquesta problemàtica?
2: La problemàtica és molt àmplia i molt profunda i no afecta només a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa i possiblement a tot el món. I això possiblement passa perquè hi ha una pèrdua, no possiblement, segur. En els últims 10, 15, 20 anys hi ha

0: jugadors de la NBA que tenen el VIH i que no s'han mort ni es moriran per això. Llavors hi ha un missatge subliminal en el que no és tan greu i la meva vida sexual és importantíssima i no vull frenar per una cosa que en el fons no és tan greu.
1: Home, no deixa de ser greu perquè no deixa de ser una malaltia i és millor no tenir-la. És veritat el que comentava vostè, de que nosaltres quan érem més joves teníem aquests referents coneguts com Freddie Mercury, com veia, com més gent que va morir, i però també es feien moltes campanyes de conscienciació. Jo recordo molt la del Sida, Sida, no da, no da, quan es va començar a fer la publicitat de què podia contagiar o no, com podies agafar el VIH, i a més també de les típiques campanyes de Póntelo, Pónselo, que van ser a l'època de finals dels 80 i principis dels 90 a l'ABC de la prevenció de les malalties de transmissió sexual, sí, no?
0: Vostè té raó amb això. El que jo intento és explicar el que jo crec que passa, perquè és un tema sociològic, no és ni mèdic ni personal, és un tema sociològic. Efectivament, fa 30 anys es morien amb una malaltia, entre cometes, maleïda. Això, ara, aquest impacte, jo penso que la societat tenim un missatge subliminal que marca molt la nostra actitud com a persones i com a societat. I ara, quan jo era un nano, a mi no m'explicaven el que era l'VIH, ni el sexe, ni quedar-te embarassat. Tenia aquella por, aquell contorn tot com de màgia i tal, i hi havia moltes menys infeccions. Ara, als nanos de 13-14 anys els hi donen alguna xerrada, no moltes, però alguna, de què és la sida, què són les ETS, què són les relacions sexuals, i fins i tot no canvien l'actitud. I efectivament, nosaltres estem veient un increment de malalties que són greus, eh? No, si tenir una sífilis, una gonorrea, una clamídia, un herpes, el papiloma, són malalties que poden ser molt greus. I algunes d'elles, i el paradigma és el VIH, que sense tractament porta a la mort. Però la idea és la idea equivocada, eh? Però la idea és, això no em passarà a mi. I si em passa, jo tinc un amic que li han donat 3 pastilles i s'ha curat. I això és el que explica el per què. No els de més de 60 anys, eh? Si l'increment més gran és en els nanos entre 25 i 30 anys, eh? Passa és que la gent de més de 60 anys abans era excepcional. Una sífilis amb un senyor o senyora de 70 anys quasi era una cosa excepcional, i actualment no ho és.
1: També és veritat que hi ha una segona generació de gent que ara, que possiblement abans les parelles eren molt més estables, ara les parelles tenen una segona vida a partir dels 50, està molt el tema de sortir a tardes, de nit, no? I clar, ja no hi ha el perill de... El que era el més problemàtic en aquell moment, no? Un embaràs, perquè ja és una època en la que no passa això, i per tant ja les precaucions com que es tallen una mica. I això potser també pot fer que la gent d'aquesta franja d'edat doncs també hi hagi una mica més de lliberació. I
0: en quant a... és molt... Perdó, no, és que és una mica el que està dient, s'ajunta tot. No hi ha por a l'embaràs, la percepció de risc és baixíssima, ningú utilitza preservatiu, ni els 60, ni els 30, ni els 20, eh? El preservatiu és el gran desconegut.
1: L'altre dia parlava amb una amiga meva farmacèutica i parlem molt del preservatiu masculí, però del femení no se'n parla mai. És com, dic, quants en penses tu de preservatius femenins? I em diu, cap. Venguen els masculins, però els femenins no se'n ven cap.
0: No, es fan servir poquíssims. Jo ja estaria content amb que s'inundés el mercat de preservatius masculins, eh? El femení està molt bé, però és més complex, té un altre... I està molt bé, tant de bo es faci servir. Però només que es fes servir el masculí... I un altre aspecte, en els últims 10, 15, 20 anys, fàrmacs per la disfunció erèctil. Cosa que fa 20 anys no existien, i ara cada vegada hi ha més medicaments que permeten que l'home pugui tenir una relació sexual sense la problemàtica o disminuint la disfunció erèctil. En definitiva, acaba apareixent un nombre molt elevat de malalties de transmissió sexual. Què es pot fer amb això? És tan senzill i tan complexa com entendre que el preservatiu és el mètode més eficaç, sense cap dubte, per frenar les ITS. Això és el primer. I el segon, que els metges, el personal sanitari, davant d'una lesió, encara que tingui 70 o 80 anys, que pogués ser una ETS, l'ha de descartar. Perquè no és infreqüent que ho sigui. I si ho té, aquella persona ho passarà a una altra. I aquella a una altra. I si no tallem la cadena, doncs tindrem un nombre elevadíssim. actualment

0: tenim moltes proves molt senzilles que en qüestió d'hores o d'un dia o dos li dius a aquella persona, efectivament, vostè té una sífilis, vostè té una gonorrea, té una clamídia, té un herpes, etc. I això també és important, eh? Això és molt important.
1: Ara mateix també s'està instaurant, s'està començant a medicar molta població amb el PrEP, la PrEP, que és per sí. evitar que puguis agafar l'OVIH. I clar, ja sembla sí. que com ja prens això, la resta no tenen importància.
0: Si tu t'infectes del VIH, tens una infecció potencialment mortal. Si tens una infecció per gonococ, pots tenir complicacions urològiques, etc., però no et moriràs. Morir. O difícilment et moriràs una clamídia. Aleshores, efectivament, hi ha com una gradació. I la PrEP, que és totalment important, que és molt necessària, ha d'anar acompanyada d'un intent d'evitar el reste de malalties de transmissió sexual, perquè si jo em prenc la medicació de la PrEP, em dona, entre cometes, una llibertat de relacions sexuals múltiples, o amb molta gent, però està evitant que es transmeti el virus de la sida, però no el gonococ, la clamídia, la sífilis, l'herpes, etc. Tenir el virus de la sida no és una bona notícia. Encara és pitjor no sapigueu que ho tens, eh? Però el virus de la sida és una malaltia que sense tractament és mortal. I de fet, una cosa que des de fa un any i pic amb l'administració Trump ha eliminat els fondos de profilaxis del virus de la sida, està augmentant de forma exponencial a països on estava molt controlat, com són evidentment els països de l'Àfrica. No és el nostre cas, és un altre escenari, no? Però el virus de la sida és la malaltia de transmissió sexual més greu que podem tenir. Les altres no són cap broma, eh? La sífilis, la gonorrea, la clamídia, el papiloma humà, ara els nostres nens els vacunem, perquè el papiloma humà acaba sent la causa que està sota de l'aparició de múltiples càncers a la zona genital, etc. Totes tenen la seva importància. Però si a mi em tinguessin que dir, has d'eliminar una, sense cap dubte seria el VIH. I hem de fer un pas endavant, que és l'educació. I en el moment en què socialment entenguem que perquè una persona que vulgui tenir relacions amb mi posi sobre la taula el preservatiu, això ha de ser algo natural i lògic, fins que no arribem a això, no controlarem el tema.
2: Quin impacte tenen les xarxes socials i la pornografia en la percepció del risc?
0: Les xarxes socials i la pornografia el que fan és eliminar la percepció de risc. És a dir, no, això no existeix, és raríssim. Nosaltres aquí, a l'Hospital Clínic, cada any atenem a més de 2.000 persones amb contactes de risc que venen a buscar la profilaxi post-exposició. Uh-huh. És a dir, persones que diuen fa 12 hores que he tingut una relació sexual de risc. Dius, amb qui? Diu, no sé ni qui era. Llavors li donem una medicació per intentar que no s'infecti. O sigui, més de 2.000. I la percepció del risc ha baixat de forma quasi com vasos comunicants amb l'increment de malalties de transmissió sexual.
1: Està clar. Josep Malloles, cap de la unitat de VIH-Sida, Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. Gràcies, fins ara.
3: Pot ser part del canvi.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Abans deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exofo, amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Hola, Joan.
10: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
10: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones van dir que t'escoltaven i com et trobaves, i dic, mira, una, jo els dic ràpid, una es diu Montse, l'altra noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit, perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu el favor de trucar, i no sé, ja què faran, i ja ens veurem demà.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Ràdio Vila-seca.
1: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Majors. La festa major dona sentit al pas del temps dels pobles i de les ciutats que durant uns dies actuen com a pobles. És quan arriba el germà que viu fora, quan la taula dels dinars fa evident la gent que ja no hi és i els que s'incorporen de nou a la família. Els pares del cau recorden els anys que fa que es van conèixer. La brometa mentre demanes alguna cosa a la barra que encén la metxa d'una nova història. Els que no han pogut venir, els qui no dormiran perquè no han aconseguit festa a la feina, la migdiada amb els amics mentre esperes que sigui l'hora del seguici i fer castell. És el dia de treure tota la feina i fins i tot quan tot el que havia suat no et fa justícia i has d'acabar l'actuació com no l'havia somiat, sempre trobaràs un lloc de la festa major on treure-li ferro i brindar perquè un any més ho pugueu explicar. Arriba l'agost, temporada alta de festes majors. Benvinguts a La Figuereta, un programa de Castells de Cap per Avall. Què tal? Com estàs?
1: Pues estic aquí batxateando una mica, perquè és que a vegades me n'oblido d'aquesta sintonia tan bona que tenim.
0: A més, crec que és la primera que vam fer servir.
1: Sí, se me'n va el compàs, bé, saps?
0: Perfecte.
1: Estic a l'agost.
0: Cadera suelta, la Figuereta. Sí. Alba Esteva, benvinguda a la Figuereta.
2: Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, la veritat. I que comenci l'agost, també.
0: Sí. No teniu gens de feina, Valtros?
1: No, i ara aquesta setmana està sent mogudeta.
0: Bueno, per qui no la conegui, l'Alba és dels Castellers de Vilafranca, és periodista i, per què no dir-ho també, és cap de comunicació dels Verds, però aquí tot el que digui és a títol personal.
1: Ah, exacte, sisplau.
0: No volem sisplau, entrar en pleitos amb els Castellers de Vilafranca, nosaltres.
1: Paperassa la justa.
0: Perquè si no ens... No.
1: Sí.
0: No podem lluitar contra els gegants. Comencem parlant de Castells i de l'agost.

0: que cap altre grup superi aquest temazo. A la Figareta cada 30 de juliol sonarà aquesta cançó.
1: És que no hi ha més.
2: Res estarà a l'alçada.
0: Hi ha coses que es poden negociar, aquesta cançó no.
1: Exacte, anava a dir, dic, normalment ens anem com alternant qui posa les músiques, però aquesta era tan evident que vaig dir, ho escric, és que no n'hi ha d'altra.
0: Agafa la de la primera temporada.
1: Sí, ja està.
0: Doncs què dèiem, i l'agost comença per la Porta Grossa a Vilanova i la Geltrú, a vegades finals de juliol, enguany principis d'agost, amb uns castellers de Vilafranca que no se n'amaguen. 3 de 10.
1: A mi és que m'agrada. Quan les coses són així, ja ho sabeu, que d'entrada que es digui allò alt i clar, objectiu castell de 10. Jo crec que hi aniran a per totes. Ara l'Alba ens ho acabarà de confirmar. Hem de veure en què. Fa 10 anys del primer castell de 10 de castellers.
2: És que això que diuen que el 2016 és el nou 2026, ojo, eh?
1: Sí, és veritat. Ojo,
2: es diu això.
1: No, és que és veritat.
2: No, fa 10 anys.
1: I a més, també 3 de 9 amb folre i agulla. 10 anys.
0: Ja.
1: És a dir, sí. Realment el 2016, ho sabem tots, va ser un any d'una collita increïble, però és veritat que el 2026 s'hi està posant amb força i veurem si els castellers de Vilafranca poden fins i tot superar aquella actuació. La cosa és que s'hauria de fer 5 de 9, jo crec que podria ser una de les apostes també dels castellers, i un dels dos castells amb el Pilar, juntament amb el castell de 10, més Pilar de 8, això seria la millor actuació que s'ha fet mai a Vilanova. Bueno, això és com la carta als Reis, nosaltres demanem i a partir d'aquí l'Alba ens
0: pot dir... Alba, Esteve, com ho veu?
2: Com si ho decidís jo o algú,
1: sensacions d'assaig,
2: Jo ho veig viable i ja et dic, crec que l'objectiu és fer el castell de 10, l'únic és que tant els 5 com els castells amb agulla, jo crec que estan, vull dir, això d'anar estrenant un gamma extra a cada diada és una mica per això, per posar la cirereta a tot l'agost i que justament això, dia 1 comença l'agost, llavors amb totes les cartes, però objectiu principal 3 de 10 seguríssim. Ara, si divendres no va superbé l'assaig, també t'he de dir que per molt que ja anem de cara, jo crec que l'Àngel dirà, bueno, calma, que queda moltíssima temporada, o sigui, tot l'agost, però sí, és l'objectiu.
0: També hi serà la Jove de Tarragona amb un programa de gama extra, en el seu cas, mínim millorar aquest Sant Joan, que no va ser per la gama extra on va fallar, sinó pel castell de 9. Llavors, mínim, 2 de 9, 3 de 9, 3 de 9, 4 de 9. I Pilar de 8, també, doncs, amb la línia aquesta de veure com acaba de posar-se els assajos.
1: Sí, jo crec que aquesta triada de castells va segura, jo crec que això ho tenen claríssim. Hem de veure què passa amb el Pilar, perquè és veritat que, bueno, tenen aquest dilema, no?, d'aquest Pilar que s'està fent gran, que costa i que la versió petita encara potser no està llesta. Llavors, jo crec que és bon moment per jugar-se-la, perquè les dates que tenen a futur potser ja són fins i tot algunes més complicades per encabir-hi Pilar de 8. Però també crec que si no ho tenen molt, molt clar, no ho faran.
0: Molt bé. Bordegassos de Vilanova. Anem primer amb els anfitrions.
1: Cuidau, perquè
0: compta
1: no aquí. No sé si han arribat els últims anys mai tan forts com enguany.
0: Anem amb les dades. Enguany han fet 4 3 de 8 descarregat, un de carregat, i 3 4 de 8 descarregats. També han descarregat el 2 de 7, Torre de 7, una carregada al Vendrell a principi de temporada. I atenció aquí, perquè hi ha rumors.
1: Sí.
0: I a la Figareta els rumors... Els
1: rumors, fotos seves i coses vàries,
0: sí.
1: Vull dir que...
0: S'està assajant un 2 de 8 amb folre. Clar, últim folre dels Bordegassos de Vilanova. 2018, intent de 2 de 8 amb folre a la Tarraco Arena. 2017, a Igualada, intent de 2 de 8 amb folre. I l'últim descarregat el 2017, també. I en forma de pilar, doncs, ens hem de remuntar al 2001.
1: Bueno, clar, això queda lluny, perquè sempre diem, no?, tot el que és prepandèmic, en realitat...
0: A veure qui hi era,
1: les colles són transformat, totalment. Vull dir, allò que diem, evolucionen, són pràcticament, no et diria, una altra colla, quasi, i segur que han de fer un procés potser una mica més llarg. Jo crec que si hi ha l'oportunitat, evidentment és un dia perfecte per fer-ho. Però és veritat que el recorregut en un castell de tanta complexitat no és senzill, i més amb tan poques torres de 7 fetes.
0: Clar. I també és veritat que, o sigui, a la gent que li preguntes et diu, l'estem assajant amb moltes ganes, però si no arriba no el farem. Vull dir que és probable que no l'acabem veient, però tenir aquest aquest tipus d'assaig a les portes de festa major és molt estimulant, perquè la gent només que vulgui anar a assajar el 2 de 8 en folre ja t'assajarà ja tota la resta. Clar. Per tant, bona estratègia dels bordegassos, que tingueu la millor festa major que pugueu. I els nens del Vendrell, en aquesta gama on
1: es sí, mouen? Sí, estan una mica, jo et diria, perjudicats per tot el que els hi ha passat d'arrencada en aquest curs. Jo esperava, sincerament, que per Sant Anna potser fessin alguna passata més, que estrenessin tant el 3 de 8 com el 7 de 8. No estrenar, sinó tornar a fer, i no ho van fer. Llavors, interpreto que algun d'aquests dos castells sí que hauria d'arribar per les neus. Per tant, pendents de veure si poden fer aquestes passes endavant. Jo crec que necessiten consolidar, però en quan ho tenen, els nens del Vendrell no abandonen els castells aquests perquè els fan molt ben fets.
0: Alba? Conforme que... amb els teus companys de casa?
2: I tant.
0: Sempre. I anem a posar-ho tot al vermell.

0: hi ha màrtirs i van les colles que porten la camisa de color vermell.
1: Si no, no passes. Això és com hi ha un segurata.
0: Vas de vermell? Sí, endavant.
1: En passi. Ja us en deixaré, si voleu anar de festa per allà. Ja, en tinc alguna a l'armari i ja us la deixaré.
0: Què han de fer, xicots, Aina Mallol?
1: Bueno, jo crec que repetir aquest 4 de 8, que ja és una mica la joia de la corona, i hem de veure què passa també amb el 2 de 7 i el 3 de 8. No? S'estan assajant en paral·lel. La idea sempre, ho explicava la Mireia, és que puguin arribar abans de festa major. Màrtir sempre és una data realment estimulant perquè és casa. I, a més, tens molts companys, no?, que t'ajuden també a fer pinya. Per tant, seria una bona oportunitat per poder entrar com a mínim un dels dos.
0: Mm-hmm. Les joves de Valls-Alba, com la veus? A les portes de Firagost.
2: A veure, jo crec que Castells de 9 segur i entre els 5 de 8 i la Torre de 8 en folre.
1: Sí.
2: Jo crec, eh?
0: Sí, sí. Aquest 5 de 8 compta, eh? Perquè les joves no en necessita gaires per dir
1: no, no, no.
0: 5 de 9 en folre.
1: Sí, sí, sí.
0: A de pam.
1: No, no,
2: bueno,
1: segur.
2: Escolta'm.
0: O sigui que a l'agost el veiem segur.
1: Sí, sí, sí. Jo crec que és això, que ara l'intentaran també rodar molt, i el 2 de 8 en folre és evident que s'ha de convertir de nou en 2 de 9. I el Castell de 9 ja tenen una mica l'obligació de fer-lo, perquè això porten encadenant un parell de setmanes que no poden tornar a fer Castell de 9, i és, jo crec que és important per ells tornar a sentir el pols. Jo crec que un apostaria per un, però per poc que puguin dos.
0: Molt bé. I Castellers de Barcelona?
1: Bueno, estaven contents.
0: No els hi va malament mai Màrtirs, eh?
1: No, és, sona raro, però és plaça pròpia, realment, Màrtirs Street. Allà hi tenen una aura especial i han actuat, vaja, des de pràcticament sempre. Són organitzadors, que també això és una cosa molt curiosa, sí, d'aquesta diada. Dos de 8 en folre, venen de fer-lo, estan allò motivadets. Veurem en què amplien la gamma. 7 de 8, no sé si el 5 de 8 comença a estar preparat. Jo apostaria per aquesta gamma de 8 i mig, que pels Castellers de Barcelona sempre és una gran notícia.
0: I hi haurà més coses a Vilaseca, per exemple.
1: Home, ara, Elisenda, ja era hora.
0: Per exemple.
1: Mira,
0: avui no... estaven podant els arbres de l'església.
1: Ah, pues sí. Les teles ho agraeixen molt, perquè després això...
0: No, no, vols... reina,
1: no, però vindrà a TAC 12 a gravar. Sí. Sempre hi és. Sempre hi és.
0: Bàsicament perquè si no tallen no hi cap ni un castell de 8 i mig.
1: Pues, no sé si superarem el 8 i mig, no? Anem a fer una mica de dibuix de tot plegat. La Colla Vella hauria de ser el dia de fer l'aposta per un castell de 9, perquè venen d'actuacions on, bueno, els castells de 9 segurament a Vilallonga no van ser tot lo bonics que volien, tenen una cita important a Firagost i per tant jo crec que és important començar a deixar el puntet com a mínim. Correcte. Algun castell de 9. Apostaria pel 3 i aquesta gamma d'intermitja de castells de 8 i mig que han de vestir després tot l'altre que pugui venir. Vilaseca, m'ho has de dir tu, Elisenda.
0: Vilaseca, doncs mira, no lluirem massa cosa perquè som massa bons anfitrions.
1: Ah.
0: Però bueno, coses amples, tu.
2: Ah, coses amples, eh?
0: Que fan festa.
1: Molta gent contenta, fa això.
0: Molta gent contenta.
1: Sí, està.
0: Ja està.
1: Escolta.
0: Al final. I Xiqueta de Tarragona és una plaça que s'estima molt.
1: Sí, és veritat.
0: No sé si arriben amb Castell de Nou, perquè sí que tenen aquest 4 fresquet a la memòria, però no sé si seria...
1: Jo apostaria més per estrena de 5 de 8, potser.
0: També és possible.
1: Si poden ser que estan fent provetes, em semblaria un lloc xulo per poder-hi estrenar. A més, jo crec que el 7 de 8 els està donant un bagatge increïble. Ja és una mica el seu castell estrella. Veurem si es pot transformar en aquest plus, no?, que sempre diem que és el 5 de 8.
0: Sí, perquè a més a Vilaseca actua sense... Una cosa que no tens a Vilaseca és precisió, veus? I els pallaresos, pues, cita així una mica... És complicada, aquella plaça.
1: Però els idees d'aquestes coses se la senten molt seva.
0: S'hi troben.
1: Pot no haver-hi ningú de públic, també, deixa'm-ho dir, eh? 3-4 persones en aquells arbres dispersos una mica lluny de la plaça, però les colles se l'estimen i a vegades hi han anat amb coses molt, molt grosses.
0: Sant Pere i Sant Pau jo crec que és una diada... Igualment, no? Sense aquesta pressió de... Però de si ets capaç de mobilitzar la colla, poder-t'ho prendre com una bona oportunitat.
1: És que no sé si ho sabeu, però sempre i Sant Pau ve de fer la millor actuació de la seva història el cap de setmana passat. És que no
0: tranquil·líssimament, ja, no li estem donant el valor que té.
1: No li estem donant, però a Tres Castells Més Pilar és la millor actuació que han fet mai, perquè no havien descarregat el Pilar de Set en Forra amb el context de Castells de Vuit, i per tant, només que hi afegeixen alguna cosa més, tornaran a fer una actuació històrica. Així que, bueno, s'ha de posar en valor. Nois, potser hem de... Bueno, ja ho tenen.
0: Deixar descansar la gent,
1: no? Ja tenen, saps?
0: La festa ja...
2: La Torre de Set,
0: sí. I ja està, ara... Jo crec que sí que necessiten alguna diada d'anar-hi sense aquesta exigència, perquè... Bueno, ells ho plantejaven fins a Roda de Barà, no? I ja ho han aconseguit, per tant, ara jo crec que Castells Bàsics de Set, canviar alguna cosa per dalt, potser, i poca cosa més. I Xiquets de Cambrils, doncs...
1: Escolta, estan molt a tope, eh?
0: Estan molt a tope.
1: Estan quasi segurs ja dins el concurs de Torredembarra, però només que repetesquin un castell de set i mig, jo crec que entren fins i tot sense que els castellers de Cornellà renunciessin, per tant...
0: Bueno... Veurem. I també hi ha diada a la Fatarella, que hi va Sant Pere i Sant Pau en solitari. No destaco pels castells, sinó perquè més de tres persones m'han dit aquest cap de setmana anem de festa major a la Fatarella, i he pensat, calla, que potser potser s'hi mouen coses allà. I és una cosa exòtica, per tant, si teniu l'oportunitat.
1: No, i que, bueno, són aquelles coses així random que a lo millor un pilaret de set com qui no vol la cosa fan ells, saps?
0: Sí, són tots.
1: Exacte.
0: Cap amunt. Anem a obrir-se fretxa.

0: comencem per tu, perquè fa dies que parles d'unes coses amb cares estranyes.
1: Mira, m'agrada que hagis tingut aquesta apreciació, perquè, ja sabeu, jo em creia una tia moderna, saps?
0: Sí.
1: I no m'hagués etiquetat com una tia moderna...
0: Per portar roba de colors.
1: Per exemple. O de l'Estradivarius.
2: Avui
1: anem totes una mica...
0: Bueno, perquè avui s'han de parlar de coses...
1: Amancio Ortega, però... la cosa és que, això, jo pensava que m'agradaven les coses noves, però us he de dir que crec que no.

0: resultarà que Aina Mallol se'ns ha tornat tantes.
1: A veure, aquesta cançó la coneixereu. Bàsicament ve a dir que li diem poliamor als cuernos de sempre. I jo vinc una mica indignada. Ho diu la cançó, eh? No ho
2: sí,
1: diu
2: sí,
1: Aina
2: sí.
1: Mallol, vull dir que no quedi aquí el titular. Però l'altre dia en aquella actuació no ens vam trobar totes.
0: Pel que sigui.
1: Pel que sigui, per casualitat, en aquella actuació sense cobertura que et permet desconnectar, com que no pots estar pendent del mòbil ni qualsevol merda de missatge que et pugui arribar, se te'n va l'orella. No és que se te'n vagi la vista, se te'n va l'orella, saps? I jo vaig escoltar una conversa random una mica lluny d'una noia que li confessava una altra. No, és que ella em va dir que tenia parella oberta.
2: I tu... Xon, xon, xon, xon.
1: No! Va, llavors... A veure... Anem a parlar d'aquest tema perquè això de la parella oberta és un meló que es necessitava obrir ja. Fa tant de temps que sento que hi ha gent que té parelles obertes que començo a pensar que no se li està dient pel nom a les coses que toquen. Vale? Llavors, si algú alguna vegada us diu que té parella oberta, us plantejo una sèrie de preguntes que us heu de fer per verificar que això sigui així. Val? La primera és contrastar si l'altra part de la parella també considera que té parella oberta.
2: Importantíssim.
1: Vaja.
0: Tampoc és necessari que l'altra part de la parella vingui a expressar-vos-ho. Evitem situacions incòmodes.
1: Exacte, però, no, sí, però repregunteu algú, saps? Feu un petit camp d'investigació.
0: Jura o promete decir la verdad y solamente la verdad.
1: Vale. Mira també si l'altre és de l'univers dels castells, perquè potser està tan fora, potser es dedica al cricket professional.
0: Ai,
1: i només ha venut la pel·lícula de la parella oberta dins de la colla de castells, val? Però la gent del cricket es pensa que té una relació tancadíssima.
0: Convencionalíssima.
1: Exacte. Val? Punt 2. Punt 3. Si en algun moment et diu... Millor que això quedi aquí entre nosaltres. Bueno, treu les banderes vermelles, les sirenes i que vinguin els bombers a apagar aquest foc. Saps? Perquè clarament clama el cel. Vale? 4. Llavors, pregunta't també si el teu concepte de parella oberta comença per Sant Joan i acaba per Sant Úrsula. Perquè si el calendari casteller encaixa en aquesta terminologia, ai. Val? Bueno.
0: Hi ha coses que semblen casualitat i no ho són.
1: I no ho són.
0: No ho són.
1: També, si veus que té... T'està fent gràcia el següent punt, no? Si veus que té més noms a l'agenda guardats com... És que em fa riure. Jordi, electricista. Que electricistes existeixen. Pregunteu-vos per què, val?
2: Això la gent ho fa, de veritat.
1: Bueno,
2: sí, sí, sí. Ai, ai, ai.
1: I 6, si has de borrar els xats, les fotos, l'historial del Google Maps, potser no estàs innovant tant, val? Llavors, jo ja us dic ara aquí que ni a favor ni en contra de les parelles obertes, però les coses tu pel seu nom. Si són banyes, banyes. Si és una afer, afer. Si és amant, amant. El que sigui. Però... posem-li el nom que toca a les coses.
0: Sí,
1: saps?
0: És normal no voler anar a cada actuació amb les mateixes cartes. Però, bueno, s'han de cuidar totes.
1: Sí,
0: no, no
1: exacte.
0: Podem anar allà a l'intent.
1: Exacte.
0: No,
1: no intents no. Desmuntats.
0: Tot descarregat.
1: Exacte.
0: Aquí, i de cara, eh?
1: I res, si faig una pròxima secció de Ja no sóc tan moderna, potser us parlo dels cors d'Instagrams, que ja no sé si són un follem, ballem, m'agrades, o quina foto més cuqui que t'has posat.
0: És millor no penjar res a l'Instagram ja en els temps que corren.
1: No? Bueno.
2: D'acord.

0: baixar qualsevol tensió que hagi pogut despertar aquest debat, perquè segurament hi ha algú que s'ha sentit interpel·lat per lo de Sant Joan i Santa Úrsula, i no pels noms. Bueno.
1: Nosaltres no, no ho fem, això.
0: No.
1: Aquí si la gent se sent interpel·lada, com vol.
0: Jo porto un dietari d'una persona tipus que existeix a totes les colles, vale, que passa les tardes d'estiu a peu dret explorant les entranyes del meravellós Camp de Tarragona i el Penedès en busca d'una diada castellera intranscendent, trivial, si voleu, però no per això ni avorrida ni imprescindible.
1: I conec d'aquesta gent, eh?
2: Uns quants.
0: És una secció que volem dedicar solemnament a totes les persones que aquest estiu han recorregut, però sí, i no per obligació, poblacions com Cornudella de Montsant, la Riera de Gaià, el Morell i Constantí, la Granada, i ja esteu buscant al Google Maps on cau Vila-rodona o Llorenç del Penedès. Aquest tipus de persones, el diumenge de la nit, obren el diari i escriuen. Estimat diari, tinc les cames que em fan figa i t'escric això mentre sopo una llesca de pa amb formatge a quarts de 12 de la nit. No sé com s'ha allargat tant aquest diumenge que havia reservat per fer el gust. Tot ha començat quan m'he llevat de la migdiada i he vist un missatge de la Marina que em deia: «Ei, què fas aquesta tarda?» Sempre que escriu aquestes paraules, en realitat vol dir: «M'acompanyes a veure la persona que m'agrada, que li he de tirar una mica de fitxes?» I jo, que em preocupo més de la seva vida sentimental que de la meva, li he dit que res. M'ha dit que em passava a buscar per anar a veure castells a prop de Valls. No m'ha dit ni el poble, o sigui que ja he imaginat que el ventall de possibilitats era infinit. I així és com, després de 40 minuts a la carretera, hem acabat a un descampat d'un poble de 4 carrers. Com que no hi havia cobertura, hem decidit arribar a la plaça de l'Ajuntament com ho feien antes, preguntant als veïns. Pel camí, hem anat deixant engrunes de pa per poder tornar al cotxe. La reputada plaça estava plena de gom a gom. Jo crec que el públic devien ser figurants. La Marina i el seu radar infal·lible, però, han localitzat l'objectiu en un temps rècord de 30 segons. Mentre ella li tirava la canya, com havia promès, jo he hagut de sobreviure dues converses incòmodes amb dues ex i una tercera amb un match de Tinder que em va deixar en visto. I després d'això, el temps s'ha aturat. Hem entrat en un forat negre de peus desmuntats. No era gamma extra, però tenia el seu què a veure si els invents per substituir la parella de tronquetis que estaven de vacances sortia bé. Això a la primera ronda. Després he quedat desorientat de tot. Sort de l'anònim, que ha vingut amb les mans plenes de canyes i les ha distribuït entre les 5 primeres persones amb qui ha creuat la mirada. I mentre el Xavi m'explicava la seva última ruptura i l'Aina especulava sobre el que han de fer la setmana que ve a Vilanova, de sobte he vist que ja m'havia perdut el Pilar de Set. Quan hem tornat a la P7, m'ha arribat un missatge del Miquel, que em deia que em quedés una estona després de la diada, que tenia ganes de parlar. Però era massa tard. Tant de bo ens trobem la setmana que ve. No sé quins castells he vist avui. Quina manera més tonta de passar els diumenges. Tot per la Marina, suposo.
1: M'encanta. Amén.
0: Qui és la Marina?
1: Qui és la Marina?
0: Tot teniu una Marina al cap, eh?
3: Ara començaran les
1: preguntes. Marines.
0: Hi ha moltes marines i marinos, eh?
1: Oh. Podem fer aquella frase de: els noms que aquí surten són ficcionats, sí. No es
0: només
1: basen...
0: és veritat el de l'Aina.
1: Gràcies.
0: Que l'Aina estava a Vilallonga especulant sobre la vida dels vers. Més enllà d'això, la resta...
1: Tot
0: si,
1: sou,
0: si us heu sentit interpel·lats, doncs bueno, tant de bo sigueu el Miquel i trobeu el vostre amor.

0: estrenem la tercera col·laboració de La Figuereta, Joel Judit, i avui Alba Esteve, ja us l'hem presentat abans, una tia estupenda que domina de comunicació i de...
1: De la vida en general.
0: Intracomunicació.
1: Intracomunicació. Comunicació interna, també.
0: Allò que no es diu, però es veu.
1: Però es veu.
0: Alba, jo poso música i tu agafes el timó d'això.
1: Endavant. Endavant.

0: Doncs res, noies, a veure, jo... que la setmana passada ho heu dit, no us porto una figureta d'una torre de 8 en folre, perquè aquestes alçades de la pel·lícula, crec que una torre de 9 o res, que ja estem a agost. I res, a veure, és que jo pensava, i deies que tinc una mica síndrome de la impostora, perquè deia que aniré a explicar la Figarota, perquè al final, clar, jo com una comunicadora deia, mi m'agrada explicar la vida dels altres. Vull dir, jo...
1: És el nostre
0: l'únic,
1: fort.
0: L'únic que vull fer és explicar la vida dels nostres estimats oients i que això, i que al final també vaig pensar que era l'ocasió perfecta per dir, vale, així, si estic dins, segur que no parlaran de mi.
1: T'he de dir que a vegades sortim més perjudicades
2: sí,
1: que la resta
2: sí,
1: de...
2: sense voler-ho, sí, sí. Però bueno, ara escolta'm. Ja estàs dins.
0: Ara ja no puc tirar enrere.
1: Som un 0,0001% del planeta, vull dir que... Sí, tot
0: no
1: el que es pugui dir de nosaltres,
0: no,
1: no,
0: i tant. No. Doncs bé, us explico. La qüestió és que cada vegada que vingui aquí la Figareta, cada 3 setmanes, us portaré una secció explicant-vos alguna liada castellera, és a dir, alguna ruïna dels nostres oients que hagin explicat. De fet, aquesta setmana vam obrir a Instagram un calaixet perquè la gent ens expliquessin les seves històries, que de fet va quedar massa curt, massa perquè ens deien només el titular i ja deia, sisplau, necessito anar a fer un cafè amb aquesta persona o una cervesa.
1: I fer-li una abraçada després del que ha viscut.
0: Exacte. I l'ideal seria que poguessin venir aquí, que ens expliquessin, però tenim poc temps i això crec que també és interessant, coneixen més d'una. Aquesta setmana hem començat forts i fortes. Us explico la història del nostre primer oient, que ens explica. 1 de novembre de 2023, Vilafranca del Penedès, diada de Tots Sants. Ubicadíssimes. Després de descarregar el 3 de 10 en folre i manilles, era l'hora de fer història, intentar per primer cop el 9 de 9 en folre de tots els temps. Moltíssimes estrenes i també molts nervis que potser no van fer-ho passar del tot bé a més d'una persona. De fet, el nostre estimat oient ens explica el següent.
3: Vaig deixar els crocs allà a l'Ajuntament i quan vaig entrar tothom estava celebrant. Vaig fotre el peu dins del croc i vaig notar algú ja fiscós. I quan vaig treure el peu, vaig veure que algú havia vomitat a dins de la meva croc.
0: No!
4: Sí.
1: Que tremendo, sí. Clar, és que no hi penses a repartir bossetes com els autobusos.
4: No, com els seria no, ideal.
0: Però és que sabeu que és lo fort, que jo vaig veure el moment com estava...
2: M'imagino el logo dels castellers de Vilafranca així amb la bosseta blanca. Alba per metge, jo crec que això hi ha d'anar a l'estor de...
1: Home, si no ho fa servir amb una diada, ho farà servir el bus feliç de tornada.
0: Això segur. És que a sobre, és que és això, les crocs són tapades, vull dir, tu no veus i a sobre amb l'eufòria, després tornar a entrar a l'Ajuntament, primer 9 de 9 carregat. Xof.
1: Però què portava pins per aguantar?
0: No ho sé, però quina mala passada, per favor, a sobre després, amb tot el que quedava de diada, la festa i tot, espero que anés a casa a dutxar-se. I és el que deies, Elisenda, és que la gent no només vomita dels nervis, ens ha arribat més d'una història de vòmits que, bueno, us en explico alguna així ràpid, de gent que pensa que és molt bona idea sortir de festa abans d'una diada i totes sabem que pista sale... No. Fatal, molt malament, sale fatal. I de fet el nostre oient ens explica que la seva aliada castellera és d'una companya, és lo típic, això de li va passar una mica.
1: Nosaltres
0: aquí no direm noms, l'únic és que tenim la sort que nosaltres sí que els veiem a Instagram, els noms, llavors quan ens els trobem a plaça o a Vilallonga
2: ja li regalarem una bossa.
0: Exacte. Doncs explicava això, que una membre de la seva colla amb una bona ressaca va vomitar just abans de pujar al castell i va esquitxar els peus del segon, però que per sort l'únic que va caure va ser la dignitat. Jo només des d'aquí envio escalf i una abraçada per aquest segon.
2: Tots hem perdut la dignitat alguna vegada.
0: I el mal rato de la noia de ressaca també, perquè després vinguen. I bé, va, l'última, vòmits a banda, perquè ja us dic, n'hi ha hagut bastants, de tornades de festa, d'abús i de marranades diverses que no cal entrar.
1: No, sí, tots no tenim la imatge al cap que sí, no volem.
0: No cal. Però bé, un que m'ha agradat especialment és un que Resicur explicava. Li vaig preguntar a algú si qui em presentava era el seu pare i resulta que era la seva parella. Emoji del pallasso.
1: Duríssim.
0: Dur.
2: Bueno, potser també és una manera d'alertar alguna cosa, eh?
1: Sí. Correcte.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, perquè la prudència amb les embarassades, això que ja s'ha pres, no?
0: Sí.
1: Vull dir, és una cosa ben feta. Lo de preguntar si és el teu pare, a mi em sembla correcte, eh? Vull dir, ja què suggestiu?
2: També hi ha gent que es cuida malament, eh? Vull dir que...
1: Ja, també la vida a vegades et passa una cosa.
2: Mal portats, mal que estiga molt, et castiga molt.
1: Però bueno.
0: Sí. I que, noies, vosaltres en teniu alguna per explicar-nos? Segur que moltíssimes.
1: A veure... Jo tinc ruïnetes, així que es puguin explicar públicament. Venga. Per exemple, jo he penjat coses meves a l'Insta de Castells en Xarxa, o viceversa, coses de Castells en Xarxa al meu Insta, perquè quan ho portes tot amb un mòbil...
0: Sí.
1: Però bueno, per sort soc ràpida com el vent i ho vaig treure abans que massa gent ho veiés.
2: Jo també he liat molts whatsapps. He arribat a deixar el menjador dels nens a dormir, saps? A dir-los, en lloc de avui es queden a dinar, avui es queden a dormir, saps? Vull dir que... Com aquestes traslladades als castells que potser és millor no explicar.
1: O arribar a plaça i no tenir la camisa i demanar-li a una mare de canalla que te la deixi. Bueno, com aquest, però això ho fa tothom. Si no, no faríem castells si fóssim gent ordenada. Expliqueu-nos les vostres coses.
2: Sí, seguirem obrint si l'Alba ho gestiona i...
0: I si ens voleu enviar àudios i endavant, sí, a tot.
1: Sí, a tot. Bueno, si... Vòmits no.
0: No, vòmits prou, ja hem acabat l'etapa dels vòmits. Que diuen per ahí, que t'han vist en un altre, i si tu
1: eres feliç, m'alegre per vosaltres, però si encara estàs... I la setmana que ve diria que descansarem, però en realitat... D'aquí no es para, vull dir, estem a l'agost. Només fan vacances els castellers de Vilafranca. Que sí que fou vacances.
0: Sí, fem vacances. Única setmana... No, no, no és l'única setmana en tot l'any, però gairebé.
1: Però quasi. Nosaltres estarem al Firagós i, per tant, no podem estar aquí. Perquè...
2: Correcte. Perquè estarem mirant préssecs, tomàquets, oli i pujades en un tractor.
1: També pujarem un tractor?
2: També, bueno, si vols la full experience, sí.
1: D'acord, jo compro tot. És el tardeu per excel·lència, eh? Vull dir, Firagós s'hi ha d'anar sí o sí, amb amics, amb parella, sol, acompanyat, el que vulgueu, però aneu-hi. I ja ens anem a la setmana del 12 d'agost, que pel que sigui és un dimecres, que molta gent assaja, però aquell dia hi ha un eclipsi de sol total.
2: Correcte. I en el nostre no se n'ha parlat prou, volíem obrir el debat obert de s'ha d'assajar aquell dia. La lluna estarà rara, hauran passat coses estranyes. Voleu dir que no pot ser...
0: I a sobre és que és a l'hora. Vull dir, és que...
2: Si s'ha de moure l'assaig. La gent vol anar a veure l'eclipsi en una esplanada perduda del polígon de Valls amb unes ulleres que, bueno, tenen la mateixa fiabilitat que... No sé què
1: dir-vos.
2: Segons
1: quines coses es veuen a plaça.
2: Vaja.
1: Bueno, és una opció muntar la festa de l'eclipsi, no?, i després assajar allà mateix.
0: Ah, serà.
1: Mira, jo sempre miro pel món casteller.
0: Molt bé.
1: A més... És que sempre que es parla de l'eclipsi no es té en compte que si hi ha un núvol o una tormenta...
2: No es veurà res, eh?
1: Tot el vostre plan romàntic de 61 segons que dura el plan romàntic se'n pot anar en orris. Llavors, tingueu en compte, perquè les tormentes de l'agost són molt perilloses. A mi una cosa que m'agrada molt de l'eclipsi i que m'ha comentat gent del Garraf és que accentua aquesta rivalitat entre Vilanova i Sitges, perquè a Vilanova es veu i a Sitges no.
2: Oh, què dius, ara?
1: Llavors, bueno, clar... No ho sé, no, jo no ho he comprovat
2: mi,
1: sobre el mapa.
2: A mi que hi hagi un pic entre ciutats per veure un eclipsi, em sembla el sumo.
0: A casa nostra sí que es veu, però és que clar.
1: El meu balcó sí, el teu no.
0: Ah,
1: i a sobre jo faig el dos de...
2: Bueno,
1: mira, és un argument més, sí. Si voleu incrementar aquí el to conflictiu.
2: Molt bé.
1: I si no, doncs no res, aneu a assaig, perquè clar, és el cap de setmana de la Bisbal, és que... del Cos del Bou, pressa amb Magí...
2: Bueno.
1: Tampoc està la colla com per anar regalant assajos.
2: Bueno, veieu allò, aneu a algun lloc a veure-ho, i jo crec que és un dia que s'ha de començar l'assaig sempre després de l'eclipsi.
0: Sí, exacte.
2: Ja està,
0: com a premissa. És el que faran les colles, eh?
2: Sí.
0: Començar a les 9, quarts de... Bueno, és que dimecres...
1: Sí. És complicat. A Vilafranca es veu?
0: A Vilafranca sí, 99%.
1: Ojo, si falta un 1, eh? Portem allà l'1.
2: No teniu el 100, eh?
0: Ara, després de Vilanova, crec que la feina que tindré és mentalitzar la gent de la colla perquè es quedin a Vilafranca.
2: A Valls és 100%? És que això ho hauríem de saber.
0: No sé.
1: Però és una campanya del 99?
0: O sigui, jo crec que la campanya tornant de vacances haurà de ser queda't a Vilafranca a veure l'eclipsi i després vine assaig. No te'n vagis a Vilanova.
2: Li estem fent la campanya als castellers de Vilafranca, ho esteu veient.
1: Bueno, no podia sortir bé això.
2: Som així.
1: Som així, de regalades.
0: Gràcies, noia. noies.
1: En fi, és igual, veieu l'eclipsi o feu el que vulgueu, com sempre.
2: Sí.
1: En aquest programa sempre s'estimula el fes el
2: que vulguis. I analitzarem les seves derivades la setmana que torna.
1: Sí. I ara passem a l'agenda d'aquest cap de setmana.

0: Jo és que penso, ara imagina't que ens escolta alguna senyora de 70 anys i no li posem cap temazo dedicat
1: a ella. Jo us dic en sèrio que cada vegada veig més la gira de DJs de la Figuereta, perquè realment els nostres hits són tan universals que nosaltres podem fer ballar una senyora de 90 anys, fer l'aixecada al taca-taca, o un nen de 6.
0: Compliríem l'estat de Lluís Companys.
1: Correcte.
0: Però no volem ser pretencioses. No volem. A qualsevol cas, és festa major en molts llocs, però com que sabem que hi ha grups d'amics que necessiten aquella mica d'orquestra per fer l'equador de l'estiu, a Vilaseca, dissabte, després dels castells, Nueva Alaska. Que abarca tots els públics.
2: Sí.
0: Llavors...
2: ens agrada.
0: A tope.
2: Vale,
0: el dia abans hi ha la fúmiga, però cau a l'hora d'assaig, llavors tampoc us ho prescric gaire.
1: O sigui, no fas propaganda de la cosa bona perquè la gent vagi a assaig. És que és bona persona, tio.
2: I mal hora, no? O sigui, imagina't...
0: mal hora. Ja us ho gravarem, ja us enviarem un vídeo, si
1: volem. Molt bé.
0: Alguna cosa més? Barraques de Constantí, Doctor Prats, Mamaduixa i DJ Núria Escarp, que insisteixo en aquest DJ perquè tots els DJs són homes.
1: Molt bé.
0: I
1: fins que la Figuereta...

0: préssec, castells de gamma extra i a saber què més, Alba.
1: Poca festa per Firagós, però bueno, ja fan la festa amb els préssecs.
2: Bueno,
1: ja ho trobarem.
2: Els locals,
1: després,
2: però...
1: Després passen coses. En qualsevol cas, això serà la setmana que ve. Ens retrobem d'aquí dues setmanes amb els oients de la Figuereta. Alba Esteve, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Torna quan ho digui el calendari.
2: Crec que ja fins abans de Sant Fèlix ja no torno.
1: Mira, imagina't, tres Sant Fèlix amb l'Alba, eh?
0: No és mala data, sí. Perquè tenim cosetes preparades per Sant Fèlix.
1: L'Aina encara no... Porta tres programes dient que ho dirà i encara no ho ha dit.
0: Primer faré una enquesta.
1: Estàs madurant les coses
0: perquè
1: com els presos.
0: Perquè ho vull fer ben fet, tio. Si m'hi poso, m'hi poso amb tot.
1: Fantàstic. Gràcies, Aina Mallol, també, per ser aquí. Gràcies a la Sílvia García, el control tècnic. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

hi ha diferents maneres de fer. Diferents formes, estils, idees... I això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No, no, no, no. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona amb música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, sí, sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-sacra.
3: Gaudeix d'un dia diferent.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Una experiència única molt a prop teu.

0: Feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.
5: Ràdio Vila-sacra 107 FM. La de tota la vida.
6: Llargs i curts.
7: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
8: I parlant d'emocions.
9: 92.
10: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
11: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
12: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
13: Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.
14: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa, tens un paradís.
15: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
16: Notaràs la diferència.

0: I parlant d'emocions.
1: Sent.
2: Vale.
3: Salut i humor.
0: Hi ha mans per treballar.
4: Mans per enviar missatges.
0: Mans per abraçar.
4: Mans per fer una cara de mans.
0: Mans per fer l'onada, per celebrar, per picar de mans.
4: Mans, fem mans i mànigues per la música i la cultura popular. Mans.
0: Mans en l'aire i de festa.
5: Cap de setmana memorable.
6: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Radio Vila Sacra és la teva.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
6: Sí.
7: Bé.
6: Recordi bé.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: És que té de tot.
10: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Alguna cosa està canviant.
2: Hola.
1: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
3: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Els expliquem que l'Institut de Medicina Legal de Catalunya alerta de l'increment de casos de víctimes de tràfic d'humans que arriben als jutjats i que han de valorar. L'any 2025 van atendre a 32 víctimes. És un 68% més que l'any anterior, explica'ns Núria Alcalà.
6: Sí, en el que portem de 2026, l'Institut ja ha arribat a les 14 valoracions, pel que es preveu que la tendència es mantingui a l'alça. L'Institut ha fet balanç de les actuacions de la seva unitat especialitzada, pionera a l'Estat, que elabora els informes pericials claus a les investigacions de tràfic d'éssers humans. En concret, en els últims 3 anys, l'Institut ha constatat un augment de casos d'explotació sexual en els quals més d'un 90% de víctimes són dones i en situació especialment vulnerable. Eneco Barberia, director de l'organisme.
7: És una unitat que ha de tenir una triple perspectiva, una perspectiva de gènere. La majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual, una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
6: Però a la unitat també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Des de la seva creació l'any 2022, ha atès un total de 116 víctimes.
8: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
10: La música més propera a tu.
5: Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Tu és la Mercè, no?
1: Sí, sóc jo.
0: Tenim un missatge per tu dels companys de feina que diuen que t'hem de trucar, però abans de 8:45. Què passa a 8:45?
1: Que hem de treballar, 8:45.
0: Perquè de què treballes tu?
1: Soc mestra. I qui l'havia de despertar, dius?
0: T'havien de despertar els teus companys de feina perquè et felicitin.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: En el 107 de la FM...

0: Lleidatana. Parla com una barcelonina.
1: Parla com un lleidatà.
2: Vols parlar rosianès? Parla'l.
3: O com una pallaresa.
4: Parla tortosí, ja sigues de Vinalló o de Capredó.
5: Parla com un alicantí.
6: Ralla com un maonès.
7: Xerra com un mallorquí. Xerra.
8: I no deixis de parlar garrotxí.
9: Ni tarragoní.
10: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva.

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio.
3: Pensades que sé mucho y voy a cascar, porque me han llamado para mucho programa y voy a cascar. Pensades que sé mucho.
2: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
4: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
2: Notaràs la diferència. Benvinguts a la ràdio.
5: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
4: Contestador 972-51-1268.
5: Què pots dir el que vulguis?
4: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
5: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
4: Contestador 972-51-1268.
5: Pots dir el que realment et dongui la gana.
4: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.

0: Almodóvar, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà, la travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local: el 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.
1: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
2: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
3: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
2: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
4: Villa Sacra.
5: Vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
6: Un dia no tens parella i en un minut tot canvia. Coneixes algú? Canvies la teva foto de perfil, et mudes, adoptes un gos i tens un fill. O dos, o tres.
7: Si en un minut et pot canviar la vida, imagina amb Ràdio Vila-sacra a prop.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Empúria Brava acollirà aquest mes d'agost la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
3: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
6: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
5: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús.
7: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
8: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
9: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
10: Escolta.
11: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
12: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
13: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

0: loves the worst. Oh, those Russians.
1: Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: t'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
1: Després d'un matí de platja, res de sopar. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. ChaoticWorldGirona.com. També Instagram.
2: Chaki Amani Mogo.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: I parlant d'emocions...
3: 13.
1: Sí.

0: 100% Empordà.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amigues i amics. Sigueu tots molt benvinguts al Sendes, un programa de 25 minuts i en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Tres continguts cada setmana, cada programa. Els d'aquest, número 461, són els tres que presentem en el següent sumari. Avui la proposta de visita ens porta fins un paisatge molt excepcional i peculiar que trobem a la plana de Lleida. Les estepes de Mas de Melons, convertides en reserva natural parcial. Paisatges d'una serenitat i d'una bellesa sòbria que visitarem a través de dues rutes a peu i d'un centre d'interpretació. Ens en parlarà de tot plegat el seu responsable, en Mariano Rojo. I de ponent cap al sud, el Xavi Tió és l'encarregat cada setmana d'apropar-nos interessants propostes senderistes. I en aquesta entrega iniciarem una sèrie de 5 capítols dedicats a una ruta molt interessant, els Estels del Sud. Ens descriurà la primera etapa entre les poblacions d'Arnes i Paüls. I als quaderns del viatger seguim navegant per la Polinèsia Francesa, a l'illa atol de Raroia. En Jordi Canal Soler continua relatant-nos el seu viatge al mig de l'oceà Pacífic. Avui ens parla de la petitíssima capital de l'illa de Raroia, Garumaoa, de l'estada a un moto i dels principals elements en què la població es guanya la vida: la pesca, el cultiu del coco i les perles negres. Què us fan aquests tres continguts? Doncs si en voleu saber molt més, veniu amb nosaltres. Va, que marxem. Una de les grans virtuts del nostre país és la gran riquesa i varietat paisatgística que allotja. Entre el punt més septentrional, Bausen, a la Vall d'Aran, i el més meridional, les Cases d'Alcanar, hi ha aproximadament 260 quilòmetres en una línia recta perfecta. I en aquest recorregut, que va des dels 42 graus i 86 minuts de latitud nord als 40 graus i 52 minuts, passem dels prats alpins del Pirineu a la vegetació típicament mediterrània a línia de costa. Una transició de paisatges que encara és més espectacular i variada si l'analitzem a més gran escala. Un d'aquests paisatges molt peculiar i excepcional és el que trobem just a mig camí en aquesta línia imaginària que hem traçat entre la Vall d'Aran i el Montsià. A la plana de Ponent hi ha zones estepàries. Avui en visitarem una que s'ha merescut, per les seves característiques, la figura de protecció de reserva natural parcial. Porta per nom Mas de Melons. És a Castelldans, a les Garrigues. De fet, forma part d'una unitat de territori protegit encara més gran, l'espai natural de Mas de Melons i el Fes. Però parlarem només de Mas de Melons, que és un espai natural de caràcter agrícola i ramader amb una configuració paisatgística singular, que podem recórrer en un parell d'itineraris marcats i que compta amb un petit centre d'interpretació. I anem. En Mariano Rojo és el responsable de la reserva de Mas de Melons i també responsable d'avaluació sectorial del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Ell mateix ens defineix aquest indret.
1: Doncs es caracteritza per tenir un relleu suau. La gran majoria de la reserva, doncs, són zones planeres, amb algunes valls, doncs, de petita dimensió que les travessen. Bàsicament, el tret diferencial a nivell de paisatge, doncs, és aquest paisatge agrícola mediterrani, on predominen zones de matollars baixos, amb romaní, garrigars, i aquest tipus de vegetació pròpia ja no d'espais amb més pluviometria, sinó que ja, doncs, d'aquestes zones que serien subestèpiques.
0: La reserva natural parcial de Mas de Melons és un paisatge, com deia el Mariano, subestèpic, molt excepcional a Catalunya. Buscant una definició d'estepa, n'hem trobat una que podria ser prou il·lustrativa. És un bioma que comprèn un territori pla i extens de vegetació herbàcia, propi de climes extrems i o amb escasses precipitacions. A Mas de Melons aquest és el cas. Hi ha un clima àrid caracteritzat per la poca humitat. Les temperatures més aviat extremes, degut a la llunyania respecte al mar i, per tant, l'efecte continentalitat, i també una baixíssima precipitació, que és inferior als 500 mil·límetres anuals. I en aquest paisatge, el que ens ressalta més a nivell ecològic és la presència d'unes espècies faunístiques molt peculiars. Uns ocells estèpics o propis de zones estepàries, molt excepcionals a Catalunya i que només es troben, de fet, a la plana lleidatana. Són espècies com la ganga, el sisó, el xuriguer petit o el gaig blau.
1: Tenim de les millors poblacions a nivell català, doncs, de ganga, i després també altres espècies de tipologia estepària, doncs, que també tenen distribució en aquesta zona, com el sisó, el xuriguer petit o el gaig blau. Això és l'element més representatiu de la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons, tot i que, òbviament, doncs, trobem tota mena de fauna mediterrània més habitual o que podem trobar a tota la resta del territori català.
0: I anem amb la flora. Un paisatge estepari, com el de Mas de Melons, és dominat per herbes baixes i matolls. Molt soferts, acostumats a resistir molt de temps l'absència d'aigua, gràcies, en part, a que el sol conté molts minerals. És el cas, per exemple, del timó o farigola, que, de fet, forma un destacat tapís vegetal a la propera localitat d'Alfés. Herba aromàtica, com també ho és un altre d'habitual en aquests encontorns, el romaní. I un altre que també hi predomina i que, com destaca el Mariano Rojo, allunya els ramats d'ovelles pel seu efecte punxent. Estem parlant de la garriga.
1: Trobem, doncs, espècies, moltes espècies, doncs, que tenen característiques que no són agradables per les ovelles. Poden ser espècies que tenen punxes o que tenen aromes, no?, espècies aromàtiques que, doncs, no resulten agradables a les ovelles a l'hora de menjar-se-les. Per tant, doncs, la vegetació que trobem en aquest àmbit, doncs, minen aquest tipus d'espècies i, bueno, bàsicament a nivell d'espècies concretes, doncs, tenim els garrics, tenim el romaní, el timó, diverses espècies amb aquestes característiques.
0: Però que el paisatge de Mas de Melons es pugui veure a dia d'avui tal i com és causa també del devenir històric i de la petja humana. Rojo ens apunta que pràcticament la gran majoria de la reserva, que té poc més de 1.000 hectàrees, coincideix amb una sola finca, un fet poc habitual en unes terres més aviat fragmentades en petites propietats.
1: La gran majoria del que està protegit com a reserva natural parcial també coincideix amb una finca pública a dia d'avui, però que havia estat en mans privades antigament. És una finca d'una dimensió considerable, més de 1.300 hectàrees, i que des de fa moltíssims anys s'ha mantingut en mans d'un sol propietari. Això ha tingut una influència en com ha anat evolucionant el paisatge en aquesta zona. Tenir una finca de la dimensió de Mas de Melons, doncs, és una rara avis. I per tant, doncs, això ha condicionat el paisatge que s'ha donat aquí, tipus de conreus.
0: A la reserva de Mas de Melons hi ha dues rutes senyalitzades a peu. Com que el terreny és bastant pla, són de poc desnivell, escassa dificultat, i que en el cas de la més llarga no ens farà invertir-hi més de 2 hores. Totes dues ens donen una idea molt clara de com és aquest indret.
1: Hi ha una ruta, diguéssim, amb un itinerari més curt, més apta, diguéssim, per no cansar-se massa, i després, doncs, una ruta una miqueta més llarga, una ruta que passejant i aturant-te i observant, doncs, pots arribar a trigar 2 hores a fer-la, a caminar. Són rutes pensades per poder fer una visita de l'espai, fer-te una bona idea de lo que és, veure una mica de la varietat de paisatges i de conreus, i també passant per zones amb presència de diferents espècies faunístiques i per donar-se una idea de l'espai, doncs, és unes rutes magnífiques.
0: Rutes que poden tenir el seu punt de partida del propi Mas de Melons, un gran casal que actualment acull el centre d'interpretació d'aquesta reserva natural de tipus parcial. S'hi accedeix des de la carretera de Castelldans a Aspa i conté una exposició permanent sobre els valors naturals, la biodiversitat i el tipus d'aprofitament agrícola que al llarg del temps ha permès forjar aquest territori. És obert els caps de setmana de 9 del matí fins a les 2 del migdia i en dies festius.
1: Que està situat al mig i que a dia d'avui, doncs, té petit centre d'interpretació d'aquest espai i dels espais dels secans de la Plana Lleida en general. Es tracta, doncs, d'una exposició, doncs, que explica els elements diferencials que tenen aquests espais estèpics, doncs, a nivell de vegetació, de paisatge, d'orografia, i òbviament, doncs, també tot el tema faunístic, totes aquestes espècies que estan vinculades a aquests paisatges.
0: A més, des del centre s'organitzen activitats programades amb certa periodicitat, des d'una ruta per veure ocells estèpics a una altra per conèixer amfibis o ratpenats, i també activitats culturals sobre les construccions de pedra seca, sense anar més lluny. Informeu-vos-en de tot plegat al seu web, la www.parcsnaturals.gencat.cat.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Fa
0: ben poques dates, segurament recordareu que vam iniciar un cicle que portava per nom Buf entre refugios i que bàsicament cobria el Pirineu axial, el Pirineu aragonès. Nosaltres avui comencem una altra ruta. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: A Maria, com anem?
0: Bé. Molt bé, dèiem que en deixem un enrere, iniciem un altre, però aquest cop anem cap a terres una mica més meridionals, eh?
3: Això mateix, ens n'anem cap als ports de Beseit per anar a fer Estels del Sud, una ruta ja clàssica de 5 etapes. És una ruta que ens durà per racons desconeguts i espectaculars a través de poc més de 100 quilòmetres i 4.600 metres de desnivell acumulats.
0: Doncs anem a començar aquesta ruta que, com ens deia el Xavi, comença en una de les poblacions, en aquest cas, concretament, de la part més meridional de la Terra Alta.
3: Ah, això mateix. Des d'Arnes, per anar fins a Paüls, el que fem és, ens sortim per la plaça de l'Ajuntament, una estampa típica, agafem per entre camps d'oliveres el camí asfaltat que ens du a la Creu de Terme, i d'allà continuem planejant pel camí dels Estrets d'Arnes, uns 3 quilòmetres, fins a deixar per una petita pista marcada tant amb els senyals d'un petit recorregut com també amb els senyals de la ruta pròpiament d'Estels del Sud, que és un estel de 5 puntes de color blau. Aquesta pista es converteix en sender que ens desemboca als Estrets d'Arnes pròpiament, la primera atracció del dia. Els agafem aigües amunt, ben bé de pla, per un congost preciós de 2 quilòmetres aproximadament, amb un recorregut que va serpentejant entre les altes parets de les roques del Duc i de les moles del Don, ben bé verticals a una banda, i les faldes de les Gronses a l'altra, tot amb material de roques de conglomerat, amb alguna cadolla al riu i l'espectacle dels escaladors que sovint hi trobarem. Sortim dels Estrets, passem per les ruïnes del Mas de Lliberós, remuntem per una pista per entre Pineda i passem per d'altres masos abandonats fins a sortir a la pista del Mas de la Franqueta, una pista asfaltada a l'alçada del Coll de Valera. El que fem és la prenem a l'esquerra cap a nord i al poc ja veiem la primera panoràmica de les roques de Benet, majestuoses, que anirem voltant a les següents etapes. Arribem a la Cruïlla de les Eres, deixem l'asfalt i prenem una pista molt ampla que ens comença a remuntar cap a la base de les roques de Benet. Quan hi som ben bé a sota, en un altre trencall, fem un poc tros de pista secundària perquè de seguida la deixem per agafar un sender que ens baixa per entre bosc i antigues feixes abandonades fins al riu del Piquer i d'allà anar-nos a entaforar a la Vall del Magre. És un altre torrent completament engorjat que anem remuntant fins a sortir-ne a l'alçada del Mas de Fandos per l'Estret del Boter. Aquí ens espera una pujada forta que ens du a passar pel Mas de les Crevetes de Lluar i poc més enllà arribem al Coll de la Gilaberta. És l'alçada màxima de l'etapa. Aquí us proposo fer un petit afegit, fer un extra i arribar-nos en un tres i no res a pujar a la punta de l'aigua, 150 metres més amunt, que, junt amb el proper Tossal d'en Grilló, que l'havíem comentat no fa massa, són les dues alçades màximes del Montsagre d'Horta, que és aquest petit massís per on hem estat pujant. Retornats al Coll de la Gilaberta, ens posem a llevant i ens espera una senyora baixada amb totes les lletres, amb molt de pendent i de bastant mal fer, sobretot el primer tram, on haurem d'anar amb compte per la sorra solta que hi trobem. Quan deixem les ziga-zagues del capdamunt, el camí se suavitza i va a traspassar el barranc de l'Escudelleta, tot força emboscat, passa per antics camps erms i va desembocar a una pista a l'alçada de la Font del Monjo. Més endavant passem per d'altres masos, ja en bon estat, trobem camps d'oliveres i ametllers, i pel camí del Morellà acabem de baixar fins a Paüls. És un poble petitó, a la falda de la muntanya, i entrem per dalt de tot, pel costat del castell, i l'hem de traspassar ben bé fins a baix, que és on tenim el lloc per dormir, a l'alberg de Paüls, un alberg municipal, i molt ben atès per un matrimoni molt amable.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta primera etapa, com dèiem, dels Estels del Sud, entre Arnes i Paüls, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 22 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 840 metres de pujada i 1.020 de baixada, acumulats els dos desnivells.
0: Temps.
3: 8-9 hores efectives, però comptem de passar-hi tot el dia.
0: Tranquil·lament. Dificultat d'entre l'1 i 5.
3: Doncs hi posem 3 i mig sobre 5.
0: Déu-n'hi-do.
3: És una etapa sense dificultats especials més enllà dels desnivells i d'algun pas puntual, això sí, a l'estret de la Vall del Magre.
0: Molt bé, i bibliografia?
3: Doncs tenim un mapa que és força complet, de l'editorial Piolet, que es diu El Port, té dos fulls i és escala 1-25.000, i també tenim a internet el web oficial de la ruta, que és estelsdelsud.com.
0: Doncs primera etapa la setmana que ve, més. Gràcies, Xavi, fins aleshores.
3: A reveure.
2: Sennes.
4: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui us he vingut a parlar d'una illa molt i molt especial per mi, que és l'illa de Raroia, a l'arxipèlag de Tuamotu, a la Polinèsia Francesa.
0: La setmana passada vam saber els motius que van portar el Jordi fins a aquesta petita illa atol, de forma ovalada, que fa 43 quilòmetres de llarg i 14 d'ample, però que, com que és un anell de terra amb una gran llacuna al mig, només té 20 quilòmetres quadrats de superfície terrestre i una amplada màxima de 3 quilòmetres de costa a costa. Avui descobrirem amb el nostre viatger tots els racons de la seva petita capital, Garumaoa, i també com és la vida als Motu, uns petits illots formats de corall. La pesca, el conreu i la manipulació del coco i el cultiu de perles són els sostens de la població. Tot seguit en descobrim els detalls. Raroia, els quaderns del viatger.
4: La ciutat principal de l'illa, però més que una ciutat, doncs és realment un poblet de poc més de 150 habitants, és Garumaoa, o Garumaoa, com diuen ells, amb una N al davant sonora, que és com es pronunciaria en l'idioma pambutu. I és realment un poblet molt petit. Què hi ha aquí? Doncs són quatre carrers molt ben ajardinats, això sí, entre mig de palmeres cocoteres, amb cases més aviat senzilles, cases, ens hem d'imaginar, doncs, d'un terra de ciment, però totes les parets són de fusta, fins i tot hi ha tanta llum que gairebé no tenen finestres, només tenen el que serien, doncs, uns porticons que aixequen perquè passi una mica la llum, però a la nit tanquen i ja està, es despreocupen d'haver de tenir uns vidres que a més també són difícils d'aconseguir aquí, no? Per exemple. Garumaoa. I hem de pensar que és, doncs, la típica població que hi ha a tota la resta de la Polinèsia, no? Hi ha una església principal, la de Sant Miquel o Sant Michel, que és doncs, on fan missa cada cap de setmana, i no és una missa com les que tenim aquí, perquè aquí, doncs, estem acostumats a que sempre hi ha mossens i fa la missa al mossèn, i allà no. Allà el mossèn ve només un o dos cops l'any, perquè, doncs, ha d'atendre moltes altres comunitats, i llavors allà tenen com una espècie, els diuen els catequites, que són gent més o menys formada, que no són pròpiament sacerdotes ordenats, sinó que poden fer, i no és una missa, sinó un servei religiós, no? El que seria tots els sacraments, sí que s'han d'esperar un cop o dos a l'any. Hi ha l'Ajuntament, on treballa gairebé la meitat de la població, perquè entre l'alcalde, la gent que fa les feines, el que retira les escombraries, el que atén, doncs, les necessitats del poble, etc., hi ha molta gent, no? I la resta, doncs, viuen a les cases i viuen el seu dia a dia fent això que comentava, de pescar, fer la copra, anar a les perles, i per últim, doncs, hi ha el port, que és un dels llocs més importants justament per poder fer totes aquestes activitats i sobretot per quan arriba aquest vaixell mensual, que és prou gran i necessita, doncs, descarregar tot el que s'ha demanat. I és un lloc on viu la major part de la gent que hi ha a l'illa, excepte, doncs, alguns que viuen en motos. Els motos són petites illes que conformen aquest anell circular que envolta, doncs, aquesta llacuna, i sí que hi ha gent, doncs, que o bé viu aïllats amb aquests motos, o simplement, doncs, hi ha gent del poble que se'n va a treballar el dilluns en aquestes granges de perles i torna el divendres per estar-hi allà el cap de setmana. És un poble molt bonic, perquè cada casa té una mica de jardí. Estan separades, no tenen valles entre elles, de manera que allà realment el que perceps és un sentiment de comunitat, que no només és de comunitat, sinó de família gairebé, perquè són tan poques famílies que totes elles estan emparentats, i fins i tot gent que no estigui emparentada entre elles es diu tiet o tieta i cosí, no? Allà tothom es coneix, i quan a algú li falta alguna cosa, doncs és el veí o el familiar el qui els hi dona. La pesca la vaig viure, de fet, de dues formes diferents, perquè uns quants dies que vaig ser allà, doncs sí que gent del poble, en concret, doncs, per exemple, hi havia el Javini, que era un pescador tradicional a l'ús, no? Ell doncs anava a pescar per sobreviure i em va convidar a fer-ho amb fusell submarí. Van anar a fer pesca submarina amb uns amics seus, vam anar amb una barca que havia construït ell, que necessites doncs recursos per poder saber fer de tot, no? I ell doncs es va construir la seva pròpia barca, i està molt bé, doncs justament em va facilitar veure tot aquest món submarí d'una riquesa absolutament brutal. Mentre allà et submergeixes i comences a veure peixos i peixos i peixos, i allò és més divers fins i tot que immergir-te en el que seria doncs buscant el Nemo de la pel·lícula de Disney, no? Per imaginar-vos una cosa. Però després també vaig poder viure la pesca des d'un altre vessant. I és que durant uns dies, tres nits, vaig estar en un d'aquests motos aïllats, no? Allunyat del poble. Estàvem a més de mitja hora de camí en barca i estava convivint amb una família. I en aquesta família ells sí que es dedicaven pròpiament a pesca, no tant per supervivència, sinó per poder subministrar als restaurants xinesos de papete. I de fet aprofitaven els vols setmanals per anar pescant durant tota la setmana. Tenien unes plaques solars en la petita cabana que hi havia en el moto per poder donar electricitat a uns congeladors que mantenien el peix congelat durant tota la setmana. Llavors, els dimecres, abans que arribés l'avió, doncs anaven cap a l'aeroport, allà posaven el peix amb unes caixes d'aquestes protectores per als congelats i l'enviaven. I vaig poder estar amb ells, en concret doncs, amb les dues filles que tenien de la família, que són les encarregades de pescar. Llavors sortíem amb la barca i aquestes sí que doncs, pescaven amb línia, amb bams i amb una facilitat doncs, també increïble, no? Que és fruit d'aquesta riquesa tan gran que hi ha a la llacuna. Arribàvem en el que es coneix com a carena, que és una formació rocosa també de coralina, que més o menys sobresurt del mar. Arribàvem allà, posàvem l'àncora, tiraven l'am amb un esquer que era un tros de pop, i res, és que en 10 segons havien tret un mero que podia fer més de 2 pams de llargada. Els cocos des de sempre han estat vinculats a la cultura polinèsica, no? De fet, el coco com a tal sempre l'associem a una platja paradisíaca, no? Però sí que és cert que molts cocos doncs no creixen a no ser que siguin plantats, no? I aquí a la Tuamotu, i especialment aquí a Raroia, doncs es pot veure una mica tot això, perquè al ser illes tan baixes el problema és que quan hi ha tifons, ciclons o fins i tot petits tsunamis, el que fa és arrasar amb els cocos. Llavors tens fotografies històriques en què veus una illa, per exemple, molt plena de cocos, i quan ha passat un cicló d'aquests, si algú no ha anat allà a plantar-los, no tornen a créixer. I ara actualment s'està recuperant, perquè abans antigament l'oli de coco havia estat molt important, i actualment doncs potser no ho és tant, tot i que es fa servir en múltiples aplicacions, no? Des de la cuina, a la cosmètica o amb altres necessitats, com per exemple el que seria el monoi, que és una espècie d'oli corporal típic de la Polinèsia, en què fan una infusió d'oli de coco i la flor tiare, que és aquella que doncs, justament et posen a l'avió quan entres per poder anar cap a la Polinèsia. No? Què vol dir això? Que encara avui en dia té importància, i de fet és el principal motor econòmic de les illes per obtenir una mica de diner. Llavors el coco el que fan és poder-lo assecar, posar-lo en sac, i aquell mateix vaixell que arriba per poder vendre o transportar les coses que necessiten també s'encarrega d'emportar-se els sacs plens i, per tant, doncs, pagar-los els diners que necessiten després per poder comprar.

Punt i final, no tenim temps per més. Ens acomiadem de tots vosaltres, l'equip que fa possible el programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ja sabeu, us esperem la setmana vinent a la vostra ràdio local. Adeu-siau i que tingueu una molt bona ruta.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Avicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 95.
3: Tiki Viki!
4: Confirmat.
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
0: A més?
2: Sensacional.
0: Ei, a l'Alt Empordà.
6: Sí. Ah, quina sort.
8: Un espai de 5 estrelles.
9: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: continuem amb la taula d'anàlisi, perquè realment estàvem en un moment també interessant. Montserrat Nebrera.
1: Aquests pactes de vegades poden ser impossibles. Perdona, per tant, hores d'ara...
0: Perdona, Montserrat, però és que estem dibuixant ara Girona. Maria, t'he interromput.
2: No, sobre aquesta compareixença d'Ester Peña, allà mateix...
0: Maria, perdona que t'interrompi, però és que ens interessa un escenari més. Antoni Bassas.
3: Sí, és a dir, sent el resultat d'Esquerra manifestament dolent...
4: Un moment. Després reprenem, en aquest cas, el debat aquí a la taula. Sé que hi ha torns de paraula demanades. Montserrat Nebrera, com has vist a Salvador Illa?
1: L'he vist aparentment molt content.
0: Perdona, Montserrat, si em permets, mira, és que ara estem dibuixant Joan Rodríguez Teruel.
5: Encara que hi hagi la possibilitat que hi hagi un govern...
0: Joan, hem de tallar un segon perquè tenim resolució. És una notícia d'última hora, estàvem molt pendents.
4: Si voleu dir alguna cosa, ara és el moment.
5: És inèdit a Europa que hi hagi...
0: Perdona, Joan, si et sembla, perquè és que jo voldria fer la pregunta a la Maria, a Marc, sobretot.
6: És un cas, bueno, passager, que...
0: Molt interessant, Saiber, realment, ara hi tornem. Teniu l'última oportunitat abans que sortin aquestes dades.
4: Mira, doncs no, espera, que els hi trec la paraula.
7: Déjame hablar.
8: Un viatge en el temps.
9: Hola, Joan.
10: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
10: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: més viu que mai. Més viu que mai.
2: Contestador de Ràdio Vilasacra, 972511268.
3: WhatsApp de Ràdio Vilasacra, 656 19 70 62.

En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja l'antiga Roma

0: El gran pensador Ciceró va dir que el cantaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
2: Quantes vegades has dit allò de "aviam quan fem un cafè" i al final aquell

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
4: La Figuereta.
5: Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall.
6: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
7: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-Seca.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Pareu bé l'orella.
2: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
2: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
3: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
4: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
5: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
6: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
2: És maco, això, eh?
3: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
5: Si realment estima Girona, apunta.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Bona nit.
1: Revolució tecnològica. Mister.
2: Els nous temps demanen noves solucions.
3: Ditech Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
2: Visita'ns

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Propostes en xarxa.
1: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte, hi trobareu tres torres albarranes: la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
2: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
3: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ara, Dimen.

0: samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Simen, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'àrea ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
3: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Apuja el volum.
5: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
6: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
5: Amb certification.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
7: Propostes en xarxa.
8: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
9: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
8: Un espai per reflexionar de manera conscient.
10: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Radio Vila Sacra.
1: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.

0: sentim la comunicació local.
1: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Ara arriben samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Cimen, tan senzill com això.
3: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
4: Truques i ens dius alguna cosa?
5: 972511268.
6: Tu recordes on eres fa 20 anys?
7: La fem entre tots.
8: Vols deixar-nos un missatge?
9: Dos amics estan decorant l'arbre de Nadal. I un li diu a l'altre: avisa'm si ja s'encenen els llums. I l'altre li diu: sí, no, sí, no.
8: Ens interessa molt el que penses.
9: Sí, no, sí, no, sí, no.

What if you don't?

0: Alani.
1: ¿Dónde este radio vi la sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
1: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: La bona gent sap que té el límit de...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continues te tomando la broma?
2: Un programa...
5: Per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
6: D'un sabor excel·lent.
2: Un programa on...
7: No importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.
9: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
10: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw.
11: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
12: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas, desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
11: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
12: Es que tengo una madurez y un bagaje ya que 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
11: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
12: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
11: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel vuitè. La previsió és arribar als 12.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Bona nit.

0: viatge en el temps.
1: I ara demana un desig.
2: Bec, bec.
3: Què veus?
2: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
3: I on la tenen?
2: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
4: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
5: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
6: Busques inspiració?
7: Ai, maleïts mosquits. Ah, i allà una panerola. I aquí una rata.
8: És qüestió de control
9: i eliminació.
8: I fora plagues en saben molt d'això. Ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
4: Hola, sóc la Nerea. El poema que he escollit es diu El cel i l'ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
3: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Bon dia. Doncs direm allò que sempre diem, que procurem tenir salut i ser feliços, perquè al final n'hi ha que no tenen ni això, i aquests segur que no passaran les millors festes de la seva vida.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
3: Repetiràs. La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
4: És maco, això, eh?
5: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí. Seguim.

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Crauet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn, posant-li cara. Valèria Obareda.
1: La Liz és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint. I d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Crauet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que la Liz no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Crauet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim i escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Jess?
6: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
7: Radio Vila Sacra!
6: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
7: Radio Vila Sacra!
6: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
8: Perquè ho tinguin en compte.
9: Amb la col·laboració de BN Group.
10: Imagina, crea, sorprèn-te.
11: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: De festa major donar sentit al pas del temps dels pobles i de les ciutats que durant uns dies actuen com a pobles. És quan arriba el germà que viu fora, quan la taula dels dinars fa evident la gent que ja no hi és i els que s'incorporen de nou a la família. Els pares del cau recorden els anys que fa que es van conèixer. La brometa mentre demanes alguna cosa a la barra que encén la metxa d'una nova història. Els que no han pogut venir, els qui no dormiran perquè no han aconseguit festa a la feina, la migdiada amb els amics mentre esperes que sigui l'hora del seguici i fer castells. És el dia de treure tota la feina i fins i tot quan tot el que havies suat no et fa justícia i has d'acabar l'actuació com no l'havies somiat, sempre trobaràs un lloc de la festa major on treure-li ferro i brindar perquè un any més ho pugueu explicar. Arriba l'agost, temporada alta de festes majors. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de Cap per Avall. Què tal? Com estàs?
1: Pues estic aquí batxateando una mica, perquè és que a vegades me n'oblido d'aquesta sintonia tan bona que tenim.
0: A més, crec que és la primera que vam fer servir.
1: Sí, se me'n va el compàs, va, saps?
0: Perfecte.
1: Estic a l'agost.
0: Cadera suelta, la Figuereta. Sí. Alba Esteve, benvinguda. Hola, a la Figuereta.
2: Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, la veritat. I que comenci l'agost, també.
0: Sí. No tenim gens de feina, Valtros?
1: No, i ara aquesta setmana està sent
2: mogudeta.
0: Bueno, per qui no la conegui, l'Alba és dels Castellers de Vilafranca, és periodista i, per què no dir-ho també, és cap de comunicació dels Verds, però aquí tot el que digui és a títol personal.
1: Ah, exacte, sisplau.
0: No volem sisplau, entrar en pleitos amb els Castellers de Vilafranca, nosaltres.
1: Paparassa la justa.
0: Perquè si no ens... No.
1: Sí.
0: No podem lluitar contra els gegants. Comencem parlant de castells i de l'agost.

0: cap altre grup superi aquest temazo? A la Figuereta cada 30 de juliol sonarà aquesta cançó.
1: És que no hi ha més.
2: Res estarà a l'alçada.
0: Hi ha coses que es poden negociar, aquesta cançó no.
1: Exacte, anava a dir, dic, normalment ens anem com alternant qui posa les músiques, però aquesta era tan evident que vaig dir, ho escric, és que no n'hi ha
0: d'altra. Agafa-la de la primera temporada.
1: Sí, ja està.
0: Doncs què dèiem, i l'agost comença per la Porta Grossa, a Vilanova i la Geltrú, a vegades finals de juliol, enguany principis d'agost, amb uns castellers de Vilafranca que no se n'amaguen. 3 de 10.
1: A mi és que m'agrada. Quan les coses són així, ja ho sabeu, que d'entrada que es digui allò alt i clar, objectiu castell de 10. Jo crec que hi aniran a per totes. Ara l'Alba ens ho acabarà de confirmar. Hem de veure en què. Fa 10 anys del primer castell de 10 de
2: castellers. És que això castellers... que diuen que el 2016 és el nou 2026, ojo, eh?
1: Sí, és veritat. Ojo,
2: es diu això.
1: No, és que és veritat.
2: No, fa 10 anys més, el primer.
1: Clar, també 3 de 9 amb folre i agulla. 10 anys.
0: Ja.
1: És a dir, sí. Realment el 2016, ho sabem tots, va ser un any d'una collita increïble, però és veritat que el 2026 s'hi està posant amb força i veurem si els castellers de Vilafranca poden fins i tot superar aquella actuació. La cosa és que s'hauria de fer 5 de 9, jo crec que podria ser una de les apostes també dels castellers, i un dels dos castells amb el Pilar, juntament amb el castell de 10, més Pilar de 8, això seria la millor actuació que s'ha fet mai a Vilanova. Bueno, això és com la carta als Reis, nosaltres demanem, i a partir d'aquí l'Alba ens
0: pot dir... Alba, Esteve, com ho veu?
2: Com si ho decidís jo o algú,
1: veure sensacions d'assaig, eh?
2: Jo ho veig viable, i ja et dic, crec que l'objectiu és fer el castell de 10, l'únic és que tant els 5 com els castells amb agulla, jo crec que estan, vull dir, això d'anar estrenant un gama extra a cada diada és una mica per això, per posar la cirereta a tot l'agost, i que justament això, dia 1 comença l'agost, llavors amb totes les cartes, però objectiu principal 3 de 10 seguríssim. Ara, si divendres no va superbé l'assaig, també t'he de dir que per molt que ja anem de cara, jo crec que l'Àngel dirà, bueno, calma, que queda moltíssima temporada, o sigui, tot l'agost, però sí, és l'objectiu.
0: També hi serà la Jove de Tarragona amb un programa de gama extra, en el seu cas, mínim millorar aquest Sant Joan, que no va ser per la gama extra on va fallar, sinó pel castell de 9. Llavors, mínim 2 de 9, 3 de 9, 3 de 9, 4 de 9. I Pilar de 8, també, doncs, amb la línia aquesta de veure com acaba de posar-se els assajos.
1: Sí, jo crec que aquesta triada de castells va segura, jo crec que això ho tenen claríssim. Hem de veure què passa amb el Pilar, perquè és veritat que, bueno, tenen aquest dilema, no?, d'aquest Pilar que s'està fent gran, que costa, i que la versió petita encara potser no està llesta. Llavors, jo crec que és bon moment per jugar-se-la, perquè les dates que tenen a futur potser ja són fins i tot algunes més complicades per encabir-hi Pilar de 8. Però també crec que si no ho tenen molt, molt clar, no ho faran.
0: Molt bé. Bordegassos de Vilanova. Anem primer amb els anfitrions.
1: Cuidau, perquè
0: compta
1: no
0: aquí.
1: No sé si han arribat els últims anys mai tan forts com enguany.
0: Anem amb les dades. Enguany han fet 4 3 de 8 descarregat, un de carregat, i 3 4 de 8 descarregats. També han descarregat el 2 de 7, Torre de 7, una carregada al Vendrell a principi de temporada. I atenció aquí, perquè hi ha rumors.
1: Sí.
0: I a la Figuereta els rumors... Els
1: rumors, fotos seves i coses vàries,
0: sí.
1: Vull dir que...
0: S'està assajant un 2 de 8 en folre. Clar, últim folre dels Bordegassos de Vilanova. 2018... Intent de 2 de 8 en folre a la Tarra Quarena. 2017 a Igualada, intent de 2 de 8 en folre. I l'últim descarregat el 2017 també. I en forma de pilar, doncs ens hem de remuntar al 2001.
1: Bueno, clar, això queda lluny, perquè sempre diem, no?, tot el que és prepandèmic, en realitat...
0: A veure qui hi era,
1: les
0: no?
1: Les colles són transformat, totalment. Vull dir, allò que diem, evolucionen, són pràcticament, no et diria, una altra colla, quasi, i segur que han de fer un procés potser una mica més llarg. Jo crec que si hi ha l'oportunitat, evidentment és un dia perfecte per fer-ho. Però és veritat que el recorregut en un castell de tanta complexitat no és senzill, i més amb tan poques torres de 7 fetes.
0: Clar. I també és veritat que, o sigui, a la gent que li preguntes et diu, l'estem assajant amb moltes ganes, però si no arriba no el farem. Vull dir que és probable que no l'acabem veient, però tenir aquest aquest tipus d'assaig a les portes de festa major és molt estimulant, perquè la gent només que vulgui anar a assajar el 2 de 8 en folre ja t'assajarà tota la resta. Per tant, bona estratègia dels bordegassos, que tingueu la millor festa major que pugueu. I els nens del Vendrell, en aquesta gama on
1: et sí, mouen? Estan una mica, jo et diria, perjudicats per tot el que els hi ha passat d'arrencada en aquest curs. Jo esperava, sincerament, que per Santa Anna potser fessin alguna passata més, que estrenessin tant el 3 de 8 com el 7 de 8. No estrenar, sinó tornar a fer, i no ho van fer. Llavors, interpreto que algun d'aquests dos castells sí que hauria d'arribar per les neus. Per tant, pendents de veure si poden fer aquestes passes endavant. Jo crec que necessiten consolidar, però en quan ho tenen els nens al Vendrell, no abandonen els castells aquests perquè els fan molt ben fets.
0: Alba? Conforme amb els teus companys de plaça?
2: Sempre.
0: I anem a posar-ho tot al vermell.

0: màrtirs i van les colles que porten la camisa de color vermell.
1: Si no, no passes. Això és com... Hi ha un segurata.
0: Vas de vermell? Sí, endavant.
1: En passi. Ja us en deixaré, si voleu anar de festa per allà. Ja en tinc alguna a l'armari i ja us la deixaré.
0: Què han de fer, xicots, Aina Mallol?
1: Bueno, jo crec que repetir aquest 4 de 8, que ja és una mica la joia de la corona, i hem de veure què passa també amb el 2 de 7 i el 3 de 8. No? S'estan assajant en paral·lel. La idea sempre, ho explicava la Mireia, és que puguin arribar abans de festa major. Màrtir sempre és una data realment estimulant, perquè és casa. I, a més, tens molts companys, no?, que t'ajuden també a fer pinya. Per tant, seria una bona oportunitat per poder entrar com a mínim un dels dos.
0: Mm-hmm. Les joves de Valls, Alba, com la veus? A les portes de Firagost.
2: A veure, jo crec que Castells de 9 segur i entrar al 5 de 8 i la Torre de 8 en folre.
1: Sí.
2: Jo crec, eh?
0: Sí, sí. I aquest és... 5 de 8 compta, eh? Perquè les joves no en necessita gaires per dir
1: no.
0: 5 de 9 en folre.
1: Sí.
0: A de pam.
1: No,
2: bueno,
1: segur.
2: Escolta'm.
0: O sigui que a l'agost el veiem segur.
1: Sí. Jo crec que és això, que ara l'intentaran també rodar molt, i el 2 de 8 en folre és evident que s'ha de convertir de nou en 2 de 9. I el Castell de 9 ja tenen una mica l'obligació de fer-lo, perquè això porten encadenant un parell de setmanes que no poden tornar a fer Castell de 9, i és, jo crec que és important per ells tornar a sentir el pols. Jo crec que un apostaria per un, però per poc que puguin dos.
0: Molt bé. I Castellers de Barcelona?
1: Bueno, estaven contents.
0: No els hi va malament mai, Màrtirs, eh?
1: No, és, sona raro, però és plaça pròpia, realment, Màrtirs Street. Allà hi tenen una aura especial i han actuat, vaja, des de pràcticament sempre. Són organitzadors, que també això és una cosa molt curiosa, sí, d'aquesta diada. Dos de 8 en folre, venen de fer-lo, estan allò motivadets. Veurem en què amplien la gamma. 7 de 8, no sé si el 5 de 8 comença a estar preparat. Jo apostaria per aquesta gamma de 8 i mig, que pels Castellers de Barcelona sempre és una gran notícia.
0: I hi haurà més coses a Vilaseca, per exemple.
1: Home, ara, Elisenda, ja era hora.
0: Per exemple.
1: Mira,
0: avui no... estàvem podant els arbres de l'església.
1: Ah, pues, ah, les teles ho agraeixen molt, perquè després això...
0: No, ja vols... reina,
1: no, però vindrà TAC 12 a gravar. Sempre hi és.
0: Bàsicament perquè si no tallen no hi cap ni un castell de 8 i mig.
1: Pues, no sé si superarem el 8 i mig, no? Anem a fer una mica de dibuix de tot plegat. La Colla Vella hauria de ser el dia de fer l'aposta per un castell de 9, perquè venen d'actuacions on, bueno, els castells de 9 segurament a Vilallonga no van ser tot lo bonics que volien, tenen una cita important a Firagost i per tant jo crec que és important començar a deixar a puntet com a mínim algun castell de 9. Apostaria pel 3 i aquesta gamma d'intermitja de castells de 8 i mig que han de vestir després tot lo altre que pugui venir. Vilaseca m'ho has de dir tu, Elisenda.
0: Vilaseca, doncs mira, no lluirem massa cosa perquè som massa bons anfitrions. Però bueno, coses amples, tu.
2: Coses amples, eh?
0: Què fan festa?
1: Molta gent contenta fa això.
0: Molta gent contenta.
1: Sí, està.
0: Ja està.
1: Escolta.
0: Al final. I Xiquets de Tarragona és una plaça que s'estimen molt.
1: Sí, és veritat.
0: No sé si arriben amb Castell de Nou, perquè sí que tenen aquest 4 fresquet a la memòria, però no sé si seria...
1: Jo apostaria més per estrena de 5 de 8, potser.
0: També és possible.
1: Si poden ser que estan fent provetes, em semblaria un lloc xulo per poder-hi estrenar. A més, jo crec que el 7 de 8 els està donant un bagatge increïble. Ja és una mica el seu castell estrella. Veurem si es pot transformar en aquest plus, no?, que sempre diem que és el 5 de 8.
0: Sí, perquè més a Vilaseca actua sense... Una cosa que no tens a Vilaseca és pressió, veus? I els Pallaresos, pues, cita així una mica... És complicada, aquella plaça.
1: Però els hi agrada, aquestes coses se la senten molt seva.
0: S'hi troben.
1: Pot no haver-hi ningú de públic, també, deixa'm-ho dir, eh? Bueno. 3-4 persones en aquells arbres dispersos una mica lluny de la plaça, però les colles se l'estimen i a vegades hi han anat amb coses molt, molt grosses.
0: Sant Pere i Sant Pau jo crec que és una diada... Igualment, no? Sense aquesta pressió de... Però de si ets capaç de mobilitzar la colla, poder-t'ho prendre com una bona oportunitat.
1: És que no sé si ho sabeu, però sempre i Sant Pau ve de fer la millor actuació de la seva història el cap de setmana passat. És que no
0: tranquil·líssimament,
1: sembla...
0: ja, no li estem donant el valor que té.
1: No li estem donant, però a Tres Castells Més Pilar és la millor actuació que han fet mai, perquè no havien descarregat el Pilar de Set en Forra amb el context de Castells de Vuit, i per tant, només que hi afegeixin alguna cosa més, tornaran a fer una actuació històrica. Així que, bueno, s'ha de posar en valor. Nois, potser hem de... Bueno, ja ho
0: deixar
1: tenen.
0: Descansar la gent,
1: ja
0: no?
1: Ja tenen, saps? És
0: la festa ja
2: la Torre de Set,
0: sí. I ja està, ara... Jo crec que sí que necessiten alguna diada d'anar-hi sense aquesta exigència, perquè... Bueno, ells ho plantejaven fins a Roda de Barà, no? I ja ho han aconseguit, per tant, ara jo crec que Castells Bàsics de Set, canviar alguna cosa per dalt, potser, i poca cosa més. I Xiquets de Cambrils, doncs...
1: Escolta, estan molt a tope, eh?
0: Estan molt a tope.
1: Estan quasi segur ja dins el concurs de Torredembarra, però només que repetesquin un castell de set i mig, jo crec que entren fins i tot sense que els castellers de Cornellà renunciessin, per tant...
0: Bueno. Veurem. I també hi ha diada a la Fatarella, que hi va Sant Pere i Sant Pau en solitari. No destaco pels castells, sinó perquè més de tres persones m'han dit aquest cap de setmana anem de festa major a la Fatarella, i he pensat, calla, que potser, potser s'hi mouen coses allà. I és una cosa exòtica, per tant, si teniu l'oportunitat.
1: No, i que, bueno, són aquelles coses així random que potser un pilaret de set com qui no vol la cosa fan ells, saps?
0: Sí, són tots.
1: Exacte.
0: Cap amunt. Anem a obrir el safareig.

0: Vinga, comencem per tu, perquè fa dies que parles d'unes coses amb cares estranyes.
1: Mira, m'agrada que hagis tingut aquesta apreciació, perquè, ja sabeu, jo em creia una tia moderna, saps?
0: Sí,
1: i no ho ets, creus? M'hagués etiquetat com una tia moderna.
0: Per portar roba de colors,
1: per exemple. O de l'Estradivarius.
2: Avui
1: anem totes una mica...
0: Bueno, perquè avui s'han de parlar de coses...
1: Amancio Ortega, però... la cosa és que... Això, jo pensava que m'agradaven les coses noves, però us he de dir que crec que no.

0: resultarà que Aina Mallol se'ns ha tornat tantos.
1: A veure, aquesta cançó la coneixereu. Bàsicament ve a dir que li diem poliamor als cuernos de sempre. I jo vinc una mica indignada. Ho diu la cançó, eh? No ho
2: sí,
1: diu
2: sí,
1: Aina
2: sí.
1: Mallol, vull dir que no quedi aquí el titular. Però l'altre dia en aquella actuació no ens vam trobar totes.
0: Pel que sigui.
1: Pel que sigui, per casualitat. En aquella actuació sense cobertura que et permet desconnectar, com que no pots estar pendent del mòbil ni qualsevol merda de missatge que et pugui arribar, se te'n va l'orella. No és que se te'n vagi la vista, se te'n va l'orella, saps? I jo vaig escoltar una conversa random una mica lluny d'una noia que li confessava a una altra. No, és que ell em va dir que tenia parella oberta.
2: I tu... Xon, xon, xon, xon.
1: No! Va, llavors... A veure, anem a parlar d'aquest tema perquè això de la parella oberta és un meló que es necessitava obrir ja. Fa tant de temps que sento que hi ha gent que té parelles obertes que començo a pensar que no se li està dient pel nom a les coses que toquen. Vale? Llavors, si algú alguna vegada us diu que té parella oberta, us plantejo una sèrie de preguntes que us heu de fer per verificar que això sigui així. Val? La primera és contrastar si l'altra part de la parella també considera que té parella oberta.
2: Importantíssim.
1: Vaja.
0: Tampoc és necessari que l'altra part de la parella vingui a expressar-vos-ho. Evitem situacions incòmodes.
1: Exacte, però, sí, però repregunteu algú, saps? Feu un petit camp d'investigació.
0: Jura o promete decir la verdad y solamente la verdad.
1: Vale. Mira també si l'altre és de l'univers dels castells, perquè potser està tan fora, potser es dedica al cricket professional.
2: Ai,
1: i només ha venut la pel·lícula de la parella oberta dins de la colla de castells. Val? Però la gent del cricket es pensa que té una relació tancadíssima.
0: Convencionalíssima.
1: Exacte. Val? Punt 2. Punt 3. Si en algun moment et diu... Millor que això quedi aquí entre nosaltres. Bueno, treu les banderes vermelles, les sirenes i que vinguin els bombers a apagar aquest foc. Saps? Perquè clarament clama el cel. Vale? 4. Llavors, pregunta't també si el teu concepte de parella oberta comença per Sant Joan i acaba per Sant Úrsula. Perquè si el calendari casteller encaixa en aquesta terminologia, ai. Val? Bueno.
0: Hi ha coses que semblen casualitat i no ho són.
1: I no ho són. També, si veus que té... T'està fent gràcia el seu infunt, no? Si veus que té més noms a l'agenda guardats com... És que em fa riure. Jordi, electricista. Que electricistes existeixen. Pregunteu-vos per què, val?
2: Això la gent ho fa, de veritat.
1: Bueno,
2: sí. Ai, ai, ai.
1: I 6, si has de borrar els xats, les fotos, l'historial del Google Maps, potser no estàs innovant tant. Val? Llavors, jo ja us dic ara aquí que ni a favor ni en contra de les parelles obertes, però les coses tu pel seu nom. Si són banyes, banyes. Si és una afer, afer. Si és amant, amant. El que sigui. Però... posem-li el nom que toca a les coses.
0: Sí,
1: saps?
0: És normal no voler anar a cada actuació amb les mateixes cartes. Però, bueno, s'han de cuidar totes.
1: Sí,
0: no, no
1: exacte.
0: Podem anar allà a l'intent.
1: Exacte. No, intents desmuntats.
0: Tot descarregat.
1: Exacte.
0: Aquí, i de cara, eh?
1: I res, si faig una pròxima secció de Ja no sóc tan moderna, potser us parlo dels cors d'Instagrams, que ja no sé si són un follem, ballem, m'agrades, o quina foto més cuqui que t'has posat.
0: És millor no penjar res a l'Instagram ja en els temps que corren.
1: No? Bueno.
2: D'acord.

0: Per rebaixar qualsevol tensió que hagi pogut despertar aquest debat, perquè segurament hi ha algú que s'ha sentit interpel·lat per lo de Sant Joan i Santa Úrsula, i no pels noms. Bueno.
1: Nosaltres no ho fem, això.
0: No.
1: Aquí si la gent se sent interpel·lada, com vol.
0: Jo porto un dietari d'una persona tipus que existeix a totes les colles, vale, que passa les tardes d'estiu a peu dret explorant les entranyes del meravellós Camp de Tarragona i el Penedès en busca d'una diada castellera intranscendent, trivial, si voleu, però no per això ni avorrida ni imprescindible.
1: I conec d'aquesta gent, eh?
2: Uns quants.
0: És una secció que volem dedicar solemnament a totes les persones que aquest estiu han recorregut, però sí, i no per obligació, poblacions com Cornudella de Montsant, la Riera de Gaià, el Morell i Constantí, la Granada, i ja esteu buscant al Google Maps on cau Vila-rodona o Llorenç del Penedès. Aquest tipus de persones, el diumenge de la nit, obren el diari i escriuen. Estimat diari, tinc les cames que em fan figa i t'escric això mentre sopo una llesca de pa amb formatge a quarts de 12 de la nit. No sé com s'ha allargat tant aquest diumenge que havia reservat per fer el gust. Tot ha començat quan m'he llevat de la migdiada i he vist un missatge de la Marina que em deia: «Ei, què fas aquesta tarda?». Sempre que escriu aquestes paraules, en realitat vol dir: «M'acompanyes a veure la persona que m'agrada, que li he de tirar una mica de fitxes?». I jo, que em preocupo més de la seva vida sentimental que de la meva, li he dit que res. M'ha dit que em passava a buscar per anar a veure castells a prop de Valls. No m'ha dit ni el poble, o sigui que ja he imaginat que el ventall de possibilitats era infinit. I així és com, després de 40 minuts a la carretera, hem acabat a un descampat d'un poble de 4 carrers. Com que no hi havia cobertura, hem decidit arribar a la plaça de l'Ajuntament com ho feien antes, preguntant als veïns. Pel camí, hem anat deixant engrunes de pa per poder tornar al cotxe. La reputada plaça estava plena de gom a gom. Jo crec que el públic devien ser figurants. La Marina i el seu radar infal·lible, però, han localitzat l'objectiu en un temps rècord de 30 segons. Mentre ella li tirava la canya, com havia promès, jo he hagut de sobreviure dues converses incòmodes amb dues ex i una tercera amb un match de Tinder que em va deixar en visto. I després d'això, el temps s'ha aturat. Hem entrat en un forat negre de peus desmuntats. No era gamma extra, però tenia el seu què a veure si els invents per substituir la parella de tronquetis que estaven de vacances sortia bé. Això a la primera ronda. Després he quedat desorientat de tot. Sort de l'anònim, que ha vingut amb les mans plenes de canyes i les ha distribuït entre les 5 primeres persones amb qui ha creuat la mirada. I mentre el Xavi m'explicava la seva última ruptura i l'Aina especulava sobre el que han de fer la setmana que ve a Vilanova, de sobte he vist que ja m'havia perdut el Pilar de Set. Quan hem tornat a la P7, m'ha arribat un missatge del Miquel, que em deia que em quedés una estona després de la diada, que tenia ganes de parlar. Però era massa tard. Tant de bo ens trobem la setmana que ve. No sé quins castells he vist avui. Quina manera més tonta de passar els diumenges. Tot per la Marina, suposo.
1: M'encanta. Amén.
0: Qui és la Marina?
1: Qui és la Marina?
0: Tots tenim una Marina al cap, eh?
1: Ara començaran les preguntes.
0: Hi ha moltes marines i marinos. Eh?
1: Home. Podem fer aquella frase de: els noms que aquí surten són ficcionats. Sí. No es
0: Només
1: basen...
0: és veritat el de l'Aina.
1: Gràcies.
0: Que l'Aina estava a Vilallonga especulant sobre la vida dels vers. Més enllà d'això, la resta...
1: Tot
0: si,
1: sou,
0: si us heu sentit interpel·lats, doncs bueno, tant de bo sigueu el Miquel i trobeu el vostre amor.

0: estrenem la tercera col·laboració de la Figuereta, Joel Judit, i avui Alba Esteve, ja us l'hem presentat abans, una tia estupenda que domina de comunicació i de...
1: De la vida en
0: general. Intracomunicació.
2: Intracomunicació. Comunicació interna, també.
0: Allò que no es diu, però es veu.
2: Però es veu.
0: Alba, jo poso música i tu agafes el timó d'això.
2: Endavant.

0: Doncs res, noies, a veure, jo, és que la setmana passada ho vau dir, no us porto una figureta d'una torre de 8 en folre, perquè aquestes alçades de la pel·lícula, i crec que la torre de 9 o res, que ja estem a agost. I res, a veure, és que jo pensava, i deies que tinc una mica síndrome de la impostora, perquè deia que aniré a explicar la Figarota, perquè al final, clar, jo com una comunicadora deia, m'agrada explicar la vida dels demés. Vull dir, jo...
1: És el nostre
0: l'únic,
1: esport.
0: L'únic que vull fer és explicar la vida dels nostres estimats oients i que això, i que al final també vaig pensar que era l'ocasió perfecta per dir, vale, així, si estic dins, segur que no parlaran de mi.
1: T'he de dir que a vegades sortim més perjudicades
2: sí,
1: que la resta
2: sí,
1: de...
2: sense voler-ho, sí. Però bueno, ara escolta'm. Ja estàs dins.
0: Ara ja no puc tirar enrere.
1: Som un 0,0001% del planeta, vull dir que... Tot no el que ens pugui dir de nosaltres,
0: ah, no. Doncs bé, us explico. La qüestió és que cada vegada que vingui aquí la Figareta, cada 3 setmanes, us portaré una secció explicant-vos alguna liada castellera, és a dir, alguna ruïna dels nostres oients que hagin explicat. De fet, aquesta setmana vam obrir a Instagram un calaixet perquè la gent ens expliquessin les seves històries, que de fet va quedar massa curt perquè ens deien només el titular i ja deia, sisplau, necessito anar a fer un cafè amb aquesta persona o una cervesa.
1: Fer-li una abraçada després del que ha viscut.
0: Exacte. I l'ideal seria que poguessin venir aquí, que ens expliquessin, però tenim poc temps i això crec que també és interessant, coneixen més d'una. Aquesta setmana hem començat forts i fortes. Us explico la història del nostre primer oient, que ens explica. 1 de novembre de 2023, Vilafranca del Penedès, diada de Tots Sants. Ubicadíssimes. Després de descarregar el 3 de 10 en folre i manilles, era l'hora de fer història, intentar per primer cop el 9 de 9 en folre de tots els temps. Moltíssimes estrenes i també molts nervis que potser no van fer-ho passar del tot bé a més d'una persona. De fet, el nostre estimat oient ens explica el següent.
3: Va deixar els crocs allà a l'Ajuntament i quan vaig entrar tothom estava celebrant. Vaig fotre el peu dins el croc i vaig notar algú ja fiscós. I quan vaig treure el peu, vaig veure que algú havia vomitat a dins de la meva croc.
1: No!
0: Sí.
1: Que tremendo, sí. Eh? Clar, és que no hi penses a repartir bossetes com els autobusos.
2: No, com els avis. Seria no, ideal.
0: És que sabeu que és lo fort, que jo vaig veure el moment com estava moment.
2: M'imagino el logo dels castellers de Vilafranca així amb la bosseta blanca. Alba, per metge, jo crec que això hi ha d'anar a l'estor de...
1: Home, si no ho fa servir en una diada, ho farà servir el bus feliç de tornada.
0: Segur. Això segur. És que a sobre, és que és això, les crocs són tapades, vull dir, tu no veus i a sobre amb l'eufòria. Després torna a entrar a l'Ajuntament, primer 9 de 9 carregat. Xof.
1: Però què portava pins per aguantar?
0: No ho sé, però quina mala passada, per favor, a sobre després, mare amb de tot el que quedava de diada, la festa i tot, espero que anés a casa a dutxar-se. I és el que deies, Elisenda, és que la gent no només vomita dels nervis, ens ha arribat més d'una història de vòmits que, bueno, us en explico alguna així ràpid, de gent que pensa que és molt bona idea sortir de festa abans d'una diada i totes sabem que pista sale... No. Fatal, molt malament, fatal, sale fatal. I de fet el nostre oient ens explica que la seva aliada castellera és d'una companya, és lo típic, això de li va passar un amic.
1: Sí, clar.
0: Nosaltres aquí no direm noms, l'únic és que tenim la sort que nosaltres sí que els veiem a Instagram els noms, llavors quan ens els trobem a plaça o a Vilallonga...
2: Ja li regalarem una bossa.
0: Exacte. Doncs explicava això, que una membre de la seva colla amb una bona ressaca va vomitar just abans de pujar al castell i va esquitxar els peus del segon, però que per sort l'únic que va caure va ser la dignitat. Jo només des d'aquí envio escalf i una abraçada per aquest segon.
2: Tots hem perdut la dignitat alguna vegada.
0: I el mal rato de la noia de ressaca també, perquè després vinguen. I bé, va, l'última, vòmits a banda, perquè ja us dic, eh? N'hi ha hagut bastants, de tornades de festa, d'abús i de marranades diverses que no cal entrar. No,
1: sí, tots no tenim la imatge al cap que sí, no volem.
0: No cal. Però bé, un que m'ha agradat especialment és un que Resicur explicava. Li vaig preguntar a algú si qui em presentava era el seu pare i resulta que era la seva parella. Emoji del pallasso.
1: Duríssim.
0: Dur.
2: Bueno, potser també és una manera d'alertar alguna cosa, eh?
1: Sí. Correcte. Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè la prudència amb les embarassades, això que ja s'ha pres, no?
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: dir, és una cosa ben feta. El de preguntar si és el teu pare, a mi em sembla correcte, eh? Vull dir, ja, què suggeres?
2: També hi ha gent que es cuida malament, eh? Vull dir que...
1: Ja, també la vida a vegades et passa
2: portats,
1: una
2: cosa. Mal portats, et castiga molt.
1: Però bueno.
0: Sí. I què, noies, vosaltres en teniu alguna per explicar-nos? Segur que moltíssimes.
1: A veure, jo tinc ruïnetes, així que es puguin explicar públicament. Venga. Per exemple, jo he penjat coses meves a l'Insta de Castells en Xarxa, o viceversa, coses de Castells en Xarxa al meu Insta, perquè quan ho portes tot amb un mòbil...
0: Sí.
1: Però bueno, per sort soc ràpida com el vent i ho vaig treure abans que massa gent ho veiés.
2: Jo també he liat molts whatsapps. He arribat a deixar el menjador dels nens a dormir, saps? A dir-los, en lloc de avui es queden a dinar, avui es queden a dormir, saps? Vull dir que com aquestes traslladades als castells que potser és millor no explicar.
1: O arribar a plaça i no tenir la camisa i demanar-li a una mare de canalla que te la deixi. Bueno, com aquest, però això ho fa tothom. Si no, no faríem castells si fóssim gent ordenada. Expliqueu-nos les vostres coses.
2: Sí, l'Alba... seguirem obrint i així l'Alba ho gestiona i...
0: I si ens voleu enviar àudios i endavant, sí, a tot.
1: Fil fram. Sí, a tot. Bueno, si... vòmits no.
0: No, vòmits prou, ja hem acabat l'etapa dels vòmits. Què diuen per ahí? Que també ten un altre. I si
1: tu eres feliç, m'alegre per vosaltres. Però si encara estàs... I la setmana que ve diria que descansarem, però en realitat... D'aquí no es para, vull dir, estem a l'agost. Només fan vacances els castellers de Vilafranca. Eh que sí que fa vacances.
0: Sí, fem vacances. Única setmana... No és l'única setmana en tot l'any, però gairebé.
1: Però quasi. Nosaltres estarem al Firagós i, per tant, no podem estar aquí. Perquè,
2: correcte. Perquè estarem mirant préssecs, tomàquets, oli i pujades en un tractor.
1: També pujarem un tractor?
0: També, no?
2: Si vols la full experience, sí.
1: D'acord, jo compro tot. És el tardeu per excel·lència, eh? Vull dir, Firagós s'hi ha d'anar sí o sí, amb amics, amb parella, sol, acompanyat, el que vulgueu, però aneu-hi. I ja ens anem a la setmana del 12 d'agost, que pel que sigui és un dimecres, que molta gent assaja, però aquell dia hi ha un eclipsi de sol total.
2: Correcte. I en el nostre no se n'ha parlat prou, volíem obrir el debat obert de s'ha d'assajar aquell dia. La lluna estarà rara, hauran passat coses estranyes. Voleu dir que no pot ser...
0: I a sobre és que és a l'hora. Vull dir, és que...
2: Si s'ha de moure l'assaig. La gent vol anar a veure l'eclipsi en una esplanada perduda del polígon de Valls amb unes ulleres que bueno, tenen la mateixa fiabilitat que no sé què
1: dir-vos.
2: Segons
1: quines coses ens veuen a plaça.
2: Vaja.
1: Bueno, és una opció muntar la festa de l'eclipsi, no? I després assajar allà mateix.
0: Ah, està bé.
1: Mira, jo sempre miro pel món casteller.
2: Molt bé.
1: A més, és que sempre que es parla de l'eclipsi no es té en compte que si hi ha un núvol o una tormenta...
2: No es veurà res, eh?
1: Tot el vostre plan romàntic de 61 segons que dura el plan romàntic se'n pot anar en orris. Llavors, tingueu en compte, perquè les tormentes de l'agost són molt perilloses. A mi una cosa que m'agrada molt de l'eclipsi i que m'ha comentat gent del Garraf és que accentua aquesta rivalitat entre Vilanova i Sitges, perquè a Vilanova es veu i a Sitges no.
2: Oh, què dius, ara?
1: Llavors, bueno, clar... No ho sé, no, jo no ho he comprovat sobre el mapa.
2: A mi que hi hagi un pic entre ciutats per veure un eclipsi, em sembla el sumum.
0: A casa nostra sí que es veu, però és que clar.
1: El meu balcó sí, el teu no. Ah, i a sobre jo faig el dos de... Bueno, mira, és un argument més, si voleu incrementar aquí el to conflictiu.
2: Molt bé.
1: I si no, doncs no res, aneu assaig, perquè, clar, és el cap de setmana de la Bisbal, del Cos del Bou, pressa en Magí... Bueno. Tampoc està la colla com per anar regalant assajos.
2: Bueno, veieu allò, aneu a algun lloc a veure-ho, i jo crec que és un dia que s'ha de començar l'assaig sempre després de l'eclipsi.
0: Sí, exacte.
2: Ja està,
0: com jo crec que és el que faran les colles, eh?
2: Sí.
0: Començar a les 9, quarts de... Bueno, és que dimecres... Sí.
1: És complicat. Parlant... A Vilafranca es veu?
0: A Vilafranca sí, 99%.
1: Sí, wow, si falta un 1, Portem allà l'1.
2: No teniu el 100, eh?
0: No, ara, després de Vilanova, crec que la feina que tindré és mentalitzar la gent de la colla perquè es quedin a Vilafranca.
2: A Valls és 100%? És que això ho hauríem de saber.
0: No sé.
1: Però és una campanya del 99.
0: O sigui, jo crec que la campanya tornant de vacances haurà de ser queda't a Vilafranca a veure l'eclipsi i després vine assaig. No te'n vagis a Vilanova.
2: Li estem fent la campanya als castellers de Vilafranca, ho esteu veient.
1: És que, bueno, no podia sortir bé això.
2: Som així.
1: Som així, de regalades.
0: Gràcies, noies.
1: En fi, és igual, veiem l'eclipsi o feu el que vulgueu, com sempre.
2: Sí.
1: En aquest programa sempre s'estimula el fes el
2: que vulguis. I analitzarem les seves derivades la setmana que torna.
1: Sí. I ara passem a l'agenda d'aquest cap de setmana.

0: I és que penso, ara imagina't que ens escolta alguna senyora de 70 anys i no li posem cap temazo dedicat
1: jo
0: a ella.
1: Jo us dic en sèrio que cada vegada veig més la gira de DJs de la Figuereta, perquè realment els nostres hits són tan universals que nosaltres podem fer ballar una senyora de 90 anys, fer-la aixecar del taca-taca, o un nen de 6.
0: Ompliríem les de Lluís Companys.
1: Correcte.
0: Però no, no volem ser pretensioses. No, a qualsevol cas, és festa major en molts llocs, però com que sabem que hi ha grups d'amics que necessiten aquella mica d'orquestra per fer l'equador de l'estiu, a Vilaseca, dissabte, després dels castells, no hi va l'Asca. Que abarca tots els públics.
2: Sí.
0: Llavors...
2: Ens agrada.
0: A tope.
2: Vale,
0: no el dia abans hi ha la fúmiga, però cau a l'hora d'assaig, llavors tampoc us ho prescric gaire.
1: O sigui, no fas propaganda de la cosa bona perquè la gent vagi a assaig. És que és bona persona, tio.
2: I mala hora, no? O sigui, imagina't...
0: Mala hora. Ja us ho gravarem, ja us enviarem un vídeo, si
1: volem. Molt bé.
0: Alguna cosa més? Barraques de Constantí, Doctor Prats, Mamaduixa i DJ Núria Escarp, que insisteixo en aquest DJ perquè tots els DJs són homes.
1: Molt bé. I fins que la Figuereta no entrem en el mercat, pues quedeu-vos amb el nom de Núria Escarp.
0: Núria Escarp. Truqueu-la. I afegim-lo d'anar a comprar préssecs.
1: Correcte, passeu per allà perquè és res millor que uns tomàquets. És que tu imagina't, eh? Un dimecres d'estiu pujada en un jondere.
2: I és que t'he de dir que només, vull dir, només vinc a veure la diada. Llavors...
1: Com que la diada? És
0: aquella hora ja no queden préssecs,
2: perdó, perdó, ja ho faré.
1: No, que es regalen aquella hora i tot.
2: Ah, doncs mira, ja està. Arribarem una horeta abans.
1: Amb un préssec, un castells de gamma extra i a saber què més, Alba.
0: Poca festa per Firagost, però bueno, ja fan la festa amb els préssecs.
2: Bueno,
0: ja ho trobarem.
2: Els locals,
0: després,
2: però...
0: Després passen coses. En qualsevol cas, això serà la setmana que ve. Ens retrobem d'aquí dues setmanes amb els oients de la Figuereta. Alba Esteve, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Torna quan ho digui el calendari.
2: Crec que ja fins abans de Sant Fèlix ja no torno.
0: Mira, imagina't, per Sant Fèlix amb l'Alba, eh?
1: No és mala data, sí. Perquè tenim cosetes preparades per Sant Fèlix.
0: L'Aina encara no... Porta tres programes dient que ho dirà i encara no ho ha dit.
1: Primer faré una enquesta.
0: Estàs madurant les coses
1: perquè
0: com els presos.
1: Perquè ho vull fer ben fet, tio. Si m'hi poso, m'hi poso amb tot.
0: Fantàstic. Gràcies, Aina Mallol, també, per ser aquí. Gràcies a la Sílvia García, el control tècnic. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència.

Algunes coses queden i altres s'olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operació Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisió de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisió? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.
2: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

Bona nit. Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
1: Montserrat Mercet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien

0: vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
1: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
0: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
1: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies, i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
0: I la tesi final del llibre és clara.
1: Penso que és important ara que en aquests moments Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
0: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Diu la papallona, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 58 anys, detingut com a presumpte autor de 3 incendis a Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola. La jutgessa aprecia indicis contundents contra ell i un patró de conducta serial. Laura Hurtado.
2: En la interlocutòria de presó, la jutgessa destaca que l'incendi del passat 6 de juliol no va ser conseqüència d'un fet aïllat, sinó d'un conjunt d'indicis estructurals. La investigació ha recollit testimonis i informes tècnics que situen el detingut i el seu cotxe en el punt exacte de l'inici de l'incendi. Diversos veïns també el van veure llançant objectes encesos en ocasions anteriors en una zona en la qual s'havien produït focs similars i amb idèntic modus operandi. Amb tot, la jutgessa conclou que l'home té un patró de conducta estable i justifica el seu empresonament preventiu, sobretot pel risc de reiteració delictiva. L'escrit destaca també que el foc va causar un greu impacte ambiental, amb risc pels nuclis de població i amb rellevants danys materials, tot i que no va provocar víctimes. De fet, un dels tres focs provocats pel detingut va afectar empreses i habitatges i va obligar a confinar la població de 7 municipis propers.
3: Y hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
4: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
5: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
6: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
7: Notaràs la diferència.
8: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Greta Thunberg i un munt de nens darrere d'ella estan intentant modificar la consciència dels diners a les persones perquè el nostre món, l'únic que tenim, no ens esborri un dia o un altre d'ell per sempre. Josep Panyuela, científic del CREAF, és el Centre d'Investigacions Ambientals, i també que forma part del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Com ho veu el tema?
1: Nosaltres fa més de 40 o 50 anys que estem recordant a la societat que som una espècie que viu molt a curt termini. No ens n'hem adonat de que teníem un problema fins ara. Ara comença la societat a adonar-se'n, però fa molt de temps, i ja fins i tot els 14 o 13 segles, que ja se'n van donar compte que a mesura que posàvem diòxid de carboni a l'atmosfera, això s'aniria escalfant. I això fa més de 40 anys, ja ho hem anat dient als diaris, a la tele.
0: Ja, però no s'ha fet gaire a casa, eh? Per què?
1: Perquè no és només que ens estem escalfant, és que ara cada vegada, quan tu t'escalfes, desplaça la corba de Gauss i els extrems guanyen en freqüència. I clar, els extrems és el que ens entra pels ulls, també. Veiem més huracans, la corrent del golf que teniu aquí pot passar d'existir o no existir, seria un drama. El glaç de l'Àrtic es torna aigua, és a dir, que hi ha uns canvis d'estat, i ara és quan realment la societat comença a donar-se'n, i gràcies a aquests nois, fantàstic.
0: Sí, no? Benvinguts.
1: Molt benvinguts. La comunitat científica està, en general, 99%, molt al favor d'aquest moviment juvenil que està removent les nostres consciències.
0: Què seria, doncs, el més urgent ara mateix que ens caldria canviar?
1: Home, és urgent. Urgent és canviar el tipus d'energia que estem utilitzant com a societat, els recursos que fem servir. És a dir, que som molts, gastem molts recursos, molta energia, molt d'espai, i a sobre ara ens comuniquem sense parar, és a dir, que passem d'un cantó a l'altre.
0: Sí, sí, això sí, això sí.
1: Aquest planeta és petit, i nosaltres som cada vegada més i emprem recursos sense la saviesa que hauria d'incorporar la societat humana després de considerar-se un animal racional. Ens comportem igual que els altres, com una peste, com una plaga.
0: Els humans, segons vostè, ens comportem com una plaga pel món. Pitjor que una plaga no, igual, no?
1: L'atzar i l'evolució ens ha dut ens ha proporcionat una eina extraordinària, que és la capacitat de fer servir energia que en diguem exosomàtica, diferent de la metabòlica, diferent de menjar, viure, reproduir-se. Nosaltres tenim la capacitat d'emprar l'energia i moure el cicle dels elements, i per tant estem accelerant el planeta d'una manera que no es havia vist, almenys des que els humans existeixen. Més o menys mig milió d'anys, segur que això que estem vivint ara no es havia vist de cap manera.
0: No es havia vist de cap manera. Per tant, els que estem en perill som nosaltres, no la Terra. La Terra continuarà sense nosaltres.
1: Sí, les lleis de la vida són molt senzilles, i són les que aprenem quan anem a escola. La matèria no es crea ni es destrueix, l'energia no es crea ni es destrueix. L'únic que farem nosaltres és si creem tots aquests problemes, no estarem adaptats com a societat, com a espècie, a sobreviure-ho, i vindran altres espècies. Això ha passat, és un continu, això és la vida. Només hem viscut, els humans, només hem viscut 300.000 anys, o potser 400.000, o potser 500.000, però la Terra porta milions d'anys i l'univers. És que no som res en un instant, que tampoc és cap instant.
0: Ens pensem que som molt, però no som res.
1: Som molt poca cosa, però a nosaltres no ens preocupa, perquè clar, som és el nostre dia a dia i la nostra societat, i això és la base de l'evolució. Gràcies a això s'han anat seleccionant espècies com la nostra, agressives i capaces d'adaptar-se al medi.
0: Doncs com diria aquell en el tema mediambiental, Houston, els humans tenim un problema, no?
1: En resum, el problema és per nosaltres, el planeta. Fixa't, aquests huracans que veiem ahir i avui, el planeta seguirà existint. I el planeta segueix per aquestes mateixes lleis físiques senzilles, que bàsicament són unes lleis de no pots passar d'aquí. Són lleis d'umbrals. És senzill.
0: És senzill, però ens hem passat els llindars, no?
1: Els llindars en ecologia, i la societat cada vegada és més conscient, parlem de llindars planetaris. I els hem passat pel que fa al clima, ara els estem passant, els hem passat pel que fa a pèrdua de diversitat d'espècies, i els hem passat per la manera en què ciclem els nutrients. Pensa que si som tants ara, també ve perquè som capaços de fertilitzar la Terra amb el diòxid de carboni com un producte lateral de l'ús de l'energia, però també perquè som capaços de posar nitrogen constantment, això, la revolució verda, tota aquesta explosió. De fet, tot ja comença quan els caçadors recol·lectors es tornen pagesos i deixen de treballar només 2 hores per passar a treballar-ne 10 o 12 o 13 o 14, es reprodueixen més, però no sé si viu millor, i arribem ara a aquest moment.
0: O sigui que realment, i al final el que passarà és que haurem de migrar a mar, com fan les papallones, no? Que migren allà on es troben millor.
1: Ja està passant, home, que tot, ja tot està molt lligat. Els nostres companys, els nostres congèneres del sud del Sahel, no estan en condicions de viure bé i venen cap al nord. I el que fa la papallona ho fem els humans. I no només la papallona, ho fan els arbres. I ho fa el funcionament. Això és a temps que ens n'hem adonat, per exemple, que el cicle vital, l'arribada de la primavera, s'ha anat avançant. I això ho veiem com això ha anat passant cada any. I que tenen, els organismes tenen tendència a anar a buscar les condicions en les que viuen millor. Doncs els humans fem igual. I la prova és aquest exemple que has posat tan bonic, però n'hi ha infinitat d'exemples, fins i tot de plantes, que no els atribuiríem aquesta capacitat, fins i tot d'arbres.
0: I les vinyes, que l'Empordà és una terra de vinyes, també?
1: Sí, i més que anirà. I fixa que els grans empresaris del vi, els que són més visionaris, ja no compren mai vinyes al sud de Ciutat Real. Ciutat Real, al sud d'Espanya, d'aquí 20 anys no hi haurà vinyes. És molt fort, això que ho digui un científic, que, perquè no diguem mai res de manera absoluta, perquè el primer que fem és dubtar de nosaltres mateixos. Però no és probable que hi hagi vinyes, perquè ara ja viuen de l'aigua del subsol, i aquesta aigua és la que s'està esgotant. O sigui que ara el que vol vinyes i en vol posar ha d'anar cap al nord, ha d'anar cap al nord en latitud, o cap a altituds més altes dintre del nostre país. I per això d'aquí que vegis cada vegada més vinyes, cada vegada més a les espatlles de les muntanyes del Pirineu.
0: Vinyes al Pirineu.
1: I fins i tot al nord de França, ara. I al nord de França, fins i tot a Anglaterra.
0: I si el sud es va assecant, s'acaba la neu també, o què?
1: Em fas preguntes que són molt complicades i que em posen problemes en tots els meus companys del Pirineu. Però sí, a la Mediterrània tot indica que anirem a unes condicions més àrides, i de fenòmens extrems. Hi haurà més freds i més calors i més inundacions, però en general més àrides, per tant plourà menys, i a més més càlides, i per tant és difícil que tinguem les estacions d'esquí a ple rendiment els propers, diguéssim, 20-30 anys, o fins i tot abans, perquè això està anant molt ràpid.
0: Està anant molt ràpid tot això, sí, però si, per exemple, el meu amic de Camprodon i un veí que tinc aquí més a baix, que és amic meu, ells dos es dediquen a fer-ho a consciència, però la resta no serveix d'algú, això?
1: No, això ho han de fer tots, un a un, clar. Pensa que les coses petites es converteixen en grans quan multipliques pels números grans, això se'n diu la llei dels grans números. És tan fàcil com això que ens va fa 20 o 30 anys o 40, que ens vam començar a veure que estava canviant tot. Un mestre de Cardedeu mirava quan sortien les fulles dels arbres de Cardedeu, i va veure que els havien canviat. I va dir, home, per estudiar aquestes coses tan senzilles et paguen un sou? I va dir, sí, però és que no són tan senzilles, perquè quan tu aquella fulla la poses en tot l'arbre, aquell arbre el poses en la població d'arbres, i aquell ho poses en tot el bioma del Pirineu o del Prepirineu, i quan tot això ho multipliques per tota la Terra, això està canviant el funcionament de tota la Terra, tot aquest sistema, de tota aquesta nau en la que vivim nosaltres. Una cosa tan senzilla com la sortida de les fulles 15 dies abans te genera una, per exemple, una absorció més gran de diòxid de carboni, i és el que ens ha salvat de no tenir unes condicions encara més càlides de les que tenim. O sigui que les petites coses són poderoses, també, quan es converteixen en tothom. I total, hem de ser conscients de que hem d'utilitzar els recursos d'una manera molt més sàvia.
0: De manera més sàvia ja amb el clima, no?
1: Hem parlat del clima, però hi ha 4 o 5 o 6 grans canvis. Un d'aquests és que ens quedem sense espai, per exemple, per cultivar. O si cultivem, ens quedem sense els boscos primigenis que hi havia allà on volem cultivar, i aquests boscos no fan els seus serveis. O sigui que hauríem d'utilitzar els recursos més sàviament, canviar, sobretot, ara, per exemple, ara treballem, ja ho saps tu, que m'hem parlat alguna vegada, amb la Xina.
0: Sí.
1: La Xina tenen molts problemes, són una dictadura, però a part d'això tenen un governant que és molt llest. I ara, per exemple, ens contrata per calcular quina part del producte interior brut de Xina ha d'esmerçar per canviar totalment en 10 anys de l'energia basada en el carbó, i el petroli, energia basada en la solar, l'eòlica, l'hidràulica i la nuclear, ells també li posen, i les maneres d'absorbir diòxid de carboni en cada un dels comtats del seu país. I estem calculant que és 10-15% del producte interior brut, que és una barbaritat, però no és res respecte a canviar i ser possible que tinguem una vida el més agradable possible, però no només nosaltres, sinó l'altra cosa que hi ha és la desigualtat. Hauríem d'aconseguir això, que es repartís per tots igual. En aquest moment...
0: Carai, quin munt de coses que cal fer, no?
1: Me fas entusiasmar.
0: Digui.
1: En aquest moment Actualment, per exemple, són, de 10 a 100 vegades més els recursos que encara per persona que es fa servir als Estats Units, que no pas a la Índia, o a la Xina, o a Àfrica. O sigui que és tot un seguit de components del canvi global que hem de tenir presents, i nosaltres, individualment, simplement hem de fer servir el sentit comú, utilitzar recursos, aigua, menjar i energia, de la manera més raonable possible.
0: Està molt clar, Josep Panyueles, científic del Centre d'Investigacions Ambientals i també del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Moltes gràcies per haver vingut als estudis de Ràdio Vila-sacra, i ja continuarem parlant un altre dia. Moltes gràcies per haver vingut i endavant.
1: Gràcies a tu, Lídia, que ens dones l'oportunitat de venir a explicar-vos aquest

0: la ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de Pala Empordà. És el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de Pala Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i, bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és d'aquí les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
2: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: Moment per omplir de plantes casa teva, la terrassa, el balcó, el jardí i respirar. Vine a Centre Verd i trobaràs planta d'interior, secció de floristeria amb professionals de la flor tallada i preservada. I, a més, ara trobaràs un espai dedicat a la planta de baix consum d'aigua. Centre Verd, planta interior, animals, floristeria i decoració. Obrim de dilluns a diumenge amb pàrquing gratuït. Centre Verd a Salt, a prop de l'espai gironès i a centreverd.cat.
1: Mare meva, quin somni.
2: Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
3: Els de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

La nit. Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Una sensació inigualable, t'ho notaran.
1: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet-friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al servei local de català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula sibarita. Sibaris era una antiga colònia grega, avui desapareguda, situada a les costes del golf de Tàrent, al sud d'Itàlia, els habitants del qual, els sibarites, vivien envoltats de luxe i abundància que generava les terres i el comerç. Els mateixos romans van crear el terme sibarita per designar la persona de gustos i costums refinats i luxosos en excés, significat que s'ha mantingut avui dia. D'aquí que si busquem el mot sibarita, trobem el significat de persona donada a les comoditats, al refinament i al luxe. Algunes expressions relacionades amb ser o no un sibarita serien acostumar-se a la bona taula, és a dir, acostumar-se a algú a menjar de qualitat superior, agradar-li els bons bocins a algú, agradar els talls molt selectes a algú o ser gourmand d'alguna cosa, per exemple. El sibaritisme és, doncs, la vida regalada del sibarita. Aquesta informació l'hem extreta del diccionari sobre l'origen de les paraules d'Alberto Buitrago i Agustín Torijano i del diccionari de sinònims i frases fetes de Maria Teresa Espinal.

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. Però plan va durar molt poc. Jo ja no me'n recordo gaire, perquè era molt, molt petita.
2: 012, la millor resposta.
3: Necessites ajuda?
4: Estic provant de fer exercicis, però no hi ha manera.
3: I si els puges al núvol?
2: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
4: M'hi apunto.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: És l'hora del pati.

0: Bona nit.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye, menye,
3: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: D'una manera sorpresiva, us anireu introduint els pensaments i amanit els somnis dia a dia. Tot això ben fet.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: L'arbre de l'esperança, per Túrnez i Cessé.

0: Memòria de Josep Carné.
1: I parlant d'emocions.
2: 24.
3: Vale.

0: Brots de Ciència, amb Anna Oliver.
1: Com ja sabeu, els nitrats són un gran problema que afecta rius i llacs, però també al mar, ja que els nitrats acaben arribant a la costa i provoquen que l'aigua es vagi tornant de color verd, amb les implicacions que té pels ecosistemes, els recursos marins i la qualitat. En diverses ocasions us hem explicat que en un context de canvi climàtic i d'escassetat d'aigua, els rius mediterranis no són capaços de diluir els nitrats que els arriben des de les depuradores, tot i que aquestes compleixin la legislació europea. No poden perquè no duen prou aigua. De fet, a l'estiu alguns rius baixen completament secs i tota l'aigua que contenen procedeix al 100% dels afluents d'aigües de depuradora. Les depuradores són molt eficaces en tractar diferents contaminants de l'aigua, com el fòsfor, el nitrogen i la matèria orgànica, procedents de les aigües fecals, però tenen limitacions tecnològiques i econòmiques per eliminar-los del tot. En rius poc cabalosos, aquesta

Aquesta font de nutrients extres, juntament amb els fertilitzants que s'utilitzen en agricultura, és el que dona lloc a la problemàtica de l'excés de nitrats que patim a casa nostra. Això provoca la proliferació de les algues microscòpiques i torna verdes les aigües de llacs, rius i mars, i en casos extrems parlem d'eutrofització. Aquest fenomen desencadena una forta disminució de l'oxigen de l'aigua i afecta la vida aquàtica, a la qualitat de l'aigua i repercuteix en el sector primari i també en l'economia. Bé, l'equip d'investigadors del CEAP que treballa a l'URL han trobat un mètode eficaç, senzill i d'aplicació immediata i a baix cost que ajudarà a reduir aquesta contaminació de nitrats a l'aigua. Es tracta simplement de deixar a l'aigua les restes de la poda de les plantes aquàtiques que s'utilitzen en els sistemes de depuració natural de les depuradores, o bé abocar a l'aigua un residu de l'elaboració de la cervesa que les cerveseres llencen. Amb aquest simple gest n'hi ha prou per incrementar fins a un 40% les taxes de desnitrificació bacteriana, la principal responsable d'eliminar els nitrats de l'aigua al medi natural. Aquest percentatge és el que han trobat al laboratori, però els experiments preliminars que ja estan realitzant a l'URL i al mateix riu suggereixen que els percentatges de reducció dels nitrats podrien ser el doble de grans. Segons els investigadors i investigadores, al deixar a l'aigua les restes de poda uns dies o bé abocar-hi el most residual de la cervesa, el que estem fent és aportar a l'aigua l'ingredient que falta de la recepta. Gràcies a aquest ingredient, els microorganismes que poden eliminar els nitrats de l'aigua tenen tot el que necessiten per fer la seva feina. Aquests microorganismes necessiten un carboni de bona qualitat per eliminar els nitrats de l'aigua, però les depuradores són molt bones eliminant-lo i no en tenen prou. Al deixar aquesta matèria orgànica a l'aigua, aportem el carboni de bona qualitat que fa falta perquè es disparin les taxes de desnitrificació natural del riu, una forma sostenible i neta de complementar la gran feina de depuració que ja fan les depuradores per si mateixes. Només cal adaptar la manera de treballar. Per altra banda, l'equip afirma que el mètode és perfectament aplicable als rius a través de les tècniques de bioenginyeria que utilitza les plantes aquàtiques per restaurar i renaturalitzar els rius. A més, el mètode també podria ser rellevant per combatre la contaminació que arriba de forma difusa per les aigües carregades de fertilitzants que s'utilitzen en agricultura. Ho haurem d'estudiar a fons i posar tot de la nostra part per ajudar a trobar la solució ideal.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil. El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
2: Què?
3: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
2: Quan?
3: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
2: On?
3: Boadella i les Escaules.
4: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
2: Què?
3: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
2: Quan?
3: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
2: On?
3: Boadella i les Escaules.
4: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
2: Què?
3: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
2: Quan?
3: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
2: On?
3: Boadella i les Escaules.
0: Més informació al web vilaamvalta.cat/festival-fem-muga.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
6: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
8: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

hem de parlar d'aquest festival dels Sons del Món i que, doncs, tornarà a reunir molts artistes del panorama actual. Serà fins al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses. Diversos cellers també de la denominació d'origen Empordà acolliran una programació que combina grans noms de la música amb concerts en petit format. En aquesta 19a edició hi ha grans artistes com Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosana, Niña Pastori, L'Axambusto, Els Gossos, Fangoria, entre molts altres, i també sonaran cançons com aquestes.

0: temporada.
1: Per conèixer tots els detalls d'aquest festival, saludem en Carles Tereijo, ell és cap de comunicació dels Sons del Món. Carles, bon dia.
2: Molt bon dia, Maria, i moltes gràcies per la trucada.
1: Amb quines sensacions afronteu l'estiu? Perquè s'allargarà fins al 20...